0: temps de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a punt.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a la A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera en direcció Barcelona i l'altra del Bruc en direcció Lleida. Per altra banda tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58 al punt de Sabadell i Cerdanyola en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions tot i que de poca intensitat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus a hores d'ara, i de fet durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do, alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si a fogó, i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
1: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure, de fet és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això evidentment no és acceptable, això no és negociar, no sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta doncs, a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris van ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
1: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat. ¿Vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs, per actualització dels sous el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, diguéssim, el percentatge que s'escau en el complement

0: Un complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant, doncs, com a mínim, doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
1: Yolanda,
0: és, doncs, 200 euros més com a mínim. Això sí que per
1: i
0: nosaltres
1: què
0: representaria
1: que
0: una...
1: Consellera... Què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
0: Bueno, és el que he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs, no marxarem d'aquí fins que al final, doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment, doncs, poder avançar en aquesta qüestió. Que, de fet, us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que, bé, aquí estem enrocats i, per tant, doncs... No ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè semblava que els sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
1: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Yolanda, per l'esforç d'haver-nos atès aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. Les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10 que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
2: Bon dia, Elena. Sí, Yolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Yolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
3: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
2: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
4: Gràcies, el problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
2: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Elena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí, perquè en principi la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tota apunta així a

0: Acabarà el curs amb aquest calendari de mobilitzacions. Avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Helena, a l'espera d'aquesta reunió, a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
1: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
2: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: Un quart de vuit del matí, molt pendents també d'Orrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha justament a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
3: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
4: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
5: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
4: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Deu minuts per arribar a 7:45. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
10: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: I més comiats encara, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com d'Ona Batlle, seran la Premier League anglesa.
11: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
1: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
12: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
13: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
14: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
13: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
1: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Queralt Lahoz.
15: La xarxa de comunicació local. Tots els marroquins roben.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
3: Bon dia, Elena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. I Holanda Segura, des del sindicat majoritari, vostè que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
3: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT des d'Educació. S'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
3: I així estan les coses, Elena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en aquesta en la mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat Llobregat i el Penedès també s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha convocat, s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Elena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
1: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar evidentment aquest inici de reprendre o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
5: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
6: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
8: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
7: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE, una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
1: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi. No? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
1: Nou minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els tres equips ja classificats: el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
17: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
1: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
19: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. I tenir el factor camp no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
18: Una afició que continua volcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, i al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 29 de maig. Protecció Civil ha aixecat fa pocs minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. De seguida connectarem en directe amb Òrrius per veure com va el retorn progressiu a la normalitat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies facin només servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta i per tant a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Què tal? Bon dia. Doncs avui divendres, ja sabeu que els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit del que és habitual comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Aquesta norma avui també s'acompleix, tot i ser plena hora punta, hi ha menys volum de trànsit d'intervencions, però n'hem de trobar. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 baixa carregada, però ja és tot el seu darrer tram entre Sant Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat, lentitud, aturades, per tant, autovia 2 sí que baixa carregada cap a la ciutat de Barcelona. En canvi, la B23 va prou bé, sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. Si repassem l'autopista AP7, la trobarem lenta amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès i, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I a l'extrem nord de Barcelona, C58 és una altra via amb trànsit, evidentment, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Continuem amb un temps absolutament estiuenc. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, en aquests moments, que són les 8:04 del matí, doncs tenim ja temperatures per sobre dels 25 graus a gran part del litoral, també de la conurbació de Barcelona o cap al Cap de Creus. Una altra vegada, en algunes viles del nord de l'Alt Empordà, no s'ha baixat dels 26-27 graus. Som al mes de maig, no s'ha d'oblidar això. I un temps que, per altra banda, desperta completament serè i amb molt pocs núvols arreu de Catalunya. Aquesta tarda, una temperatura igual d'alta que ahir o més encara cap al Pla de Lleida. Per tant, si ahir vam tenir rècord de temperatura a Lleida Capital, per exemple, respecte a la mitjana del mes de maig, doncs avui es superarà probablement aquesta xifra. En canvi, començarà a baixar un palet la temperatura, no gaire tampoc, a les comarques de Girona. Aquesta tarda amb algun ram, amb algun xàfec, amb alguna tempesta, sobretot a la capçalera del Llobregat, del Segre i del riu Cardener. El cap de setmana ens portarà calor. No se'n va del tot. De fet, a les comarques de Lleida, més de 35 graus a la plana. Arran de costa, molta xafogó. Alguns núvols demà a la costa, fruit d'aquesta mateixa humitat, i tempestes de tarda, les més extenses, el diumenge. Però serà difícil que surtin gaire de la Catalunya central i del Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs tancada la portada, obrim de nou l'informatiu amb el tema de portada, que és que Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és precisament el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens expliques de nou ara mateix? Aquí on ets tu?
5: Bon dia, Helena. Els sindicats dels mestres confien negociar directament amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, a partir de les 10 del matí, i ja seran 8 les trobades que han mantingut amb el Departament d'Educació per intentar avançar en un conflicte que s'arrossega ja fa setmanes i que hores d'ara es topa amb un obstacle, i és que el principal escull és la proposta d'increment salarial de 400 euros que govern i sindicats interpreten de manera molt diferent. Des d'Usted, un dels sindicats majoritaris, Iolanda Segura, explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que és un increment amb trampa, que no és real perquè incorpora una pujada salarial ja prevista, com ara l'augment salarial que l'Estat ha aprovat per tots els funcionaris.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
5: I Yolanda Segura és un dels 17 sindicalistes que han passat la nit aquí al Departament d'Educació, un tancament que serveix com a mesura de pressió abans de l'inici de la reunió prevista amb la consellera Esther Niubó. La consellera ja és dins de l'edifici d'Educació i els diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament

0: original signada amb Comissions Obreres i UGT.
1: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
0: Així que tot pendent d'aquesta nova trobada negociadora a partir de les 10 del matí. Mentrestant, els sindicats dels mestres mantenen el calendari de mobilitzacions i avui és la vaga territorialitzada que convoquen els territoris del Baix Llobregat i el Penedès. També s'ha previst, en principi, una nova concentració a Via Augusta davant el Departament d'Educació, tot coincidint amb l'inici de la reunió amb la consellera a partir de les 10 del matí, i s'ha previst també una mena de performance reivindicativa a Montserrat.
2: Doncs aquí us deixem, Anna, fent guàrdia perquè ens puguis explicar què passa. Gràcies. Doncs, com dèiem, avui hi ha una nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, ho recordava ara l'Anna, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. Protecció Civil ha aixecat ja fa gairebé 20 minuts l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que ja està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. Anem, doncs, sobre el terreny, a Òrrius, on hi tenim els companys de TV Mataró, el Bruno Enzo i a la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns més detalls. Explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, fa uns minuts tot just arribàvem aquí a Òrrius, s'anunciava aquest desconfinament de la població que va establir ahir Protecció Civil després d'aquest incendi, aquest important incendi que, com deies, va afectar vegetació i també una indústria d'aquí, d'aquest municipi. A més, hem pogut saber també a primera hora d'aquest matí que aquest foc s'ha donat per controlat per part dels bombers, i perquè ens en expliqui tots els detalls de com està la situació, tenim aquí nosaltres l'alcalde d'Òrrius, en Xavier Masgrau. Xavier Masgrau, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-se l'oportunitat de poder explicar la situació que tenim ara mateix al poble.
3: Primer de tot, dèiem que l'incendi està controlat. Què és el que expliquen els bombers?
4: A veure, portem tota la nit mirant evidentment amb dotacions tant de drons com de dotacions terrestres per vigilar que no hi haguessi revifada amb la massa forestal, i el que tenim controlat és de perimetralment la massa forestal perquè no propagués cap a tot, a la massa de la serralada, al litoral i tot. I llavors el que sí que continua l'incendi actiu és amb l'empresa, que evidentment i tal, al tenir la parafina, que és un inflamable, evidentment això no es pot aturar amb el tema de l'aigua, i llavors pues, es va deixant que cremi per si mateix. La veritat és que ara mateix el que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit, i llavors pues, teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina feta. Una de les coses, una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors hem estat treballant tota la nit per material i maquinària pesada de treure la parafina de lo que són les rieres i tal perquè no afecti el medi natural.
3: Molt ràpidament, perquè tenim molt poquet temps, s'ha desconfinat ja la població.

0: Com ho ha viscut el poble?
1: Bueno, nosaltres el que hem treballat tota la nit és de que ja que estava confinat al poble és intentar que el subministre tant d'aigua com de llum estigués restablert. Ho hem restablert abans de les 11 de la nit a tot el poble. Podia dir que quasi 99% de la població ha tingut aigua i llum tota la nit, i la veritat que un confinament ha sigut el més suau, exceptuant pues, Can Roure i tal, bueno, on diguem les el nucli disseminat i tal de la zona de l'incendi, que sí que és veritat que s'ha cremat tot el cablejat elèctric i tot, però bueno, s'han fet tasques de manteniment i de fer també bypass per poder tirar endavant de que no faltés ni l'aigua ni la llum en totes les cases.
0: Moltíssimes gràcies, alcalde, per atendre'ns, i com ja ho sentíem que ho deia l'alcalde, encara es veu moviment de bombers aquí a la zona, i tot i que molt menys que ahir, encara es pot veure també una miqueta de fum que encara surt de la indústria.
2: Gràcies, Clara. Un gran ensurt que hagués pogut tenir efectes encara més devastadors donades les altes temperatures que estem patint aquests dies. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi bé. Tot plegat, com dèiem, en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures tan extremes. Les temperatures continuaran, això sí, altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten justament el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el partit celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investigació l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
3: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
2: Pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, textualment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
4: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
2: A l'Audiència Nacional, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, es desvincula de l'operació Kitchen. És el cas de la presumpta operació parapolicial orquestrada pel seu ministeri per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, arran del cas Gürtel, entre els anys 2013 i 2015. Anticorrupció demana 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per Fernández Díaz per presumptes delictes d'encobriment, malversació i delictes contra la intimitat. L'exministre popular assegura no saber-ne res.
5: Que yo me entero de esa operación, como entiendo que el común de los mortales, cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación.
6: Mire, usted ordenó en algún momento que se efectuara algún seguimiento en el entorno del señor Bárcenas o que se accediera al interior de algún local de la familia del señor Bárcenas.
5: En absoluto.
2: Nit Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera de l'any passat i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny, 19 hospitals, negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat destaca l'augment de les demores per a visites i remarca que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. De la seva banda, la conselleria respon que la comparativa entre centres no es pot fer de manera equivalent perquè hi ha hospitals que assumeixen més complexitat. Ens ho explica la Maite Polo.
7: El Penedès, Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per Metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
8: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
7: L'any passat va acabar amb una espera de 6 mesos de mitjana per a una primera visita a traumatologia en el sistema sanitari públic, quasi 5 mesos per a l'otorrino i 145 dies per a la prova del son.
2: I el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria. Un canvi que va aprovar el Consell de Ministres i que va entrar en vigor el passat 13 de maig. La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Nou minuts per arribar a 9:15. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
9: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
11: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
9: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.

0: Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
1: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
2: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte, el rescador i encoratjador que el club té per endavant.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i també sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
3: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
4: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
3: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de negociacions i de vaga d'aquest divendres per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tanda de la tancada, volíem dir, al departament, que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en xarxa.
3: El que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem-ne, quedi a la parafina.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. És divendres i toca fer una repassada a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los Bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
2: Bon dia, Helena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
3: Doncs bé, les coses estan molt encallades, perquè després de la reunió d'ahir, en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir, amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que per tant o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
2: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que en principi el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi, però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
3: Sí, efectivament, no és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial, hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions, vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
2: Tot obert llavors, Ramiro.
3: Sí, està tot obert, esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
2: Ramiro Gil, des del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 8:45 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
1: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en Xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, de tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Mediterrani. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
10: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'Estany de Vilaür, el parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
11: Feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
10: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
1: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balaguerí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
12: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics del que ha acabat sent el seu camí professional i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balaguerí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
13: Doncs jo crec que és com un somni estar aquí, més que res per l'esforç, la dedicació que he tingut aquí i l'ajuda de mon pare també. Jo crec que és essencial.
12: Mentrestant, el jove barber continua treballant amb el seu pare, qui reconeix que, a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
1: Són 3:15 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
14: Bon dia.
1: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
14: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
15: Michel Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
14: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la Premier anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
16: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
14: També dirà adéu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada i n'ha explicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
17: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant.
14: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de 3 partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, a qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
18: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz y se veía identificados con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces siempre le digo a los chicos, digo yo, mi mejor virtud era que cuando salía a la pista era un león. Iba hasta el final.
14: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
19: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem, bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
14: I tant.
19: Que vagi molt bé.
14: Que vagi bé.
19: És divendres, per tant això vol dir novetats a la cartellera, les repassem amb David Navarro.
20: Guanyaré. Faré història.
21: Sí, sí. Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
20: Has parlat amb ells?
21: Amb qui?
20: Però ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
22: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
23: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
22: ¿Herberriu?
23: Sí.
22: Aprobado por unanimidad.
24: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
22: En realidad... són sirios.
23: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
22: No, de Siria.
21: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
25: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
26: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
27: ¿Amor?
26: Sí.
27: ¿Primer amor o primer crush?
26: Las dos, creo. Es muy raro.
27: A los 30.
21: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
25: No lo sé. Un poco de drama.
19: Tornem al motiu de portada d'aquest informatiu. Malgrat que l'atenció, evidentment, està situada al Departament d'Educació pel bloqueig de les negociacions, els sindicats han convocat una nova vaga que interpel·la els docents, en aquest cas del Penedès i del Baix Llobregat. Les protestes dels mestres i professors d'aquestes comarques es concentren avui a la muntanya de Montserrat, on a les 12 d'aquest migdia hi ha prevista una manifestació davant de l'abadia. A Monistrol de Montserrat, al punt de trobada d'aquests manifestants, hi tenim el Marc Núñez i l'Andrea Martínez d'ETV. Bon dia, Andrea. Quan i com pujaran aquests docents cap a la muntanya?
28: Bon dia, sí, serà a partir de les 9 del matí quan una de les tres concentracions d'avui aquí en el Baix Llobregat començaran a sortir ara mateix on som, des del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils a Monistrol fins a la plaça de Santa Maria Collbató. La resta de les dues concentracions es trobaran també a Collbató i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers de les negociacions que ara mateix a les 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
0: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tan laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant seguirem picant i pressionant el departament, i avui també és un dia clau. Tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
28: Mm-hmm. I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Ni direu directament a la plaça de Santa Maria?
0: No ho sabem, anirem veient, per tant animem a tothom a venir aquí al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant aquí tothom als ferrocarrils ara.
28: Mm-hmm. Completament, doncs que vagi molt bé aquesta marxa i continuarem actualitzant informacions. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
28: Ja ho heu escoltat, una marxa que té previst anar avançant al llarg del dia. L'objectiu és concentrar-se aquí a la plaça Santa Maria de Collbató, però s'anirà actualitzant al llarg d'aquest matí si a les 12 es concentraran allà o acabaran pujant a Montserrat.
19: Doncs creativitat no els en falta en aquests docents i professors que continuen en lluita. Gràcies, companys, que vagi bé. Recordem el calendari immediat de les pròximes hores d'aquest conflicte més enllà de la nova jornada de vaga. D'aquí a pocs minuts, a les 9 del matí, els sindicats convocants de les protestes emetran un comunicat alertant del bloqueig de les negociacions perquè no els satisfà l'increment salarial de 400 euros al mes plantejat pel govern d'aquí a 4 anys. Serà una hora més tard, a les 10 del matí, quan recuperaran les negociacions directament amb la consellera Esther Niubó per intentar desbloquejar el conflicte. Ramiro Gil, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
19: Doncs un conflicte enrocat que ens continua marcant l'actualitat d'avui divendres i que potser, o no, s'allargui durant tot el cap de setmana. En qualsevol cas, nosaltres dilluns tornarem a estar aquí a les 7 per explicar-vos-ho. Que passeu un bon cap de setmana, descanseu i també un bon divendres. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors d'educació, i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació. Un a la C31C, al Prat de Llobregat, que deixa un carril tallat, un altre a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries, a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, a la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten al PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana, que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
0: Notícies en xarxa.

0: another one bites the dust.
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació, on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament, i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
2: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar, i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Bon dia.
1: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tota la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents. Una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen, que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segures, portaveu d'USTEM.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther, estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i el sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a la 2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent els salaris, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Al Departament d'Educació hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, que segueix aquesta reunió que ha començat sobre les 11, amb una hora de retard, presidida per la consellera Esther Niubó, mentre a les portes del departament un centenar de docents tallen la via Augusta i es manifesten amb proclames que lluiten també estan educant i reclamant més finançament. Abans d'entrar, els sindicats han manifestat la voluntat de poder negociar i des de professors de secundària han aclarit els detalls de la proposta d'augment salarial que fa el govern. Ramiro Gil és el portaveu.
3: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Esther, segueixis aquí.
2: Doncs això, sí que els sindicats adverteixen que si no avancen les negociacions, escalaran les protestes.
1: Gràcies, Esther. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I anem ara a la jornada a seguir. Com va la vaga al Penedès i al Baix Llobregat? Una nova jornada que avui es concentra ara mateix a la plaça de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, com es viu des d'aquest punt? Bon dia.
4: Bon dia. Cap a 11:15 del matí, la majoria de les columnes ja eren a dalt de tot de la plaça de Montserrat amb pancartes i megàfons entre les mans. Alguns han pujat a peu, d'altres amb cotxe i també amb cremallera per confluir en una gran concentració. Ja cap a les 11 s'han atrinxerat els accessos del cremallera per així aturar el servei i fer pressió envers el departament. A hores d'ara hi ha més d'un centenar d'usuaris atrapats dins l'estació sense poder sortir per aquestes columnes de docents fent barrera. Ara cap a les 12 diuen que tenen previst fer els parlaments i ja desconvocar la concentració.
1: Gràcies, Andrea. Bon dia. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Notícies en xarxa.

Y'all ready for this? Oh, no, malgrat.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Prat. Amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 29 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. Aaron Valera és un dels alumnes premiats de l'Institut Ramon Turró i Darder. Disseny ha dissenyat pel seu treball de recerca un aleró de Fórmula 1. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La Magnòlia Teatre estrena Pijames, serà aquest divendres. I l'ICAM és anfitrió de la fase final del Campionat de Barcelona Cadet Masculí de Bàsquets.

0: L'Ajuntament formarà part del Consorci per la Normalització Lingüística, ens públic creat el 1989, que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació. Així es va decidir en el darrer ple municipal a través de l'aprovació d'una moció presentada per Malgrat ens mou. Actualment aquest òrgan el formen 139 administracions públiques, la Generalitat de Catalunya, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, inclòs també el del Maresme, i la Diputació de Girona i Barcelona. El Consorci per la Normalització Lingüística és alhora qui executa el Pacte Nacional per la Llengua aprovat el 2025 al Parlament. Aquest té un full de ruta fins al 2030 i un dels seus objectius és incrementar el nombre de parlants del català. En el ple de dijous també es va aprovar l'adhesió a aquest pacte. Segons la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, el Consorci per la Normalització Lingüística és clau perquè Malgrat pugui executar una política lingüística municipal sòlida i coordinada amb tot el territori, va dir. La regidora va afegir durant el ple que formar part del Consorci facilitarà les ajudes que se'ls pot donar a persones que requereixen de formació en la llengua, com persones nouvingudes que desconeixen el català o gent que vulgui aconseguir alguna titulació.
1: Gràcies a l'experiència, a l'estructura territorial, que com veiem és extensa, el Consorci és clau perquè els municipis puguin impulsar una política lingüística municipal sòlida i coordinada a tot el territori. Entenem per política lingüística municipal el conjunt d'accions, d'actuacions que es desenvolupen per adoptar mesures sobre el coneixement i l'ús de les llengües. Atesa la situació actual de la llengua catalana, és necessari que tinguem una mirada lingüística permanent i transversal a l'acció municipal, igual com es fa en qüestions ambientals o de gènere. Vull dir també que Malgrat és en aquests moments el municipi més gran de la comarca, ja de més de 20.000 habitants, que no forma part del Consorci, la qual cosa fa que no puguem desenvolupar accions d'impuls de la llengua necessàries ni oferir a la població els recursos i l'oferta d'aprenentatge adients. Per una banda, hem de tenir en compte el procés d'acollida de persones nouvingudes a la població. L'ensenyament, en aquest cas, de la llengua catalana recau bàsicament en l'oferta del centre de formació d'adults, cases dels mestres, que resulta insuficient atesa la demanda creixent. A més, però, també vull dir com el Consorci ofereix cursos de tots els nivells, del A1 al nivell C2, amb una titulació oficial, i, per tant, les persones residents a Malgrat interessades a fer algun curs d'aquest tipus han de desplaçar-se a poblacions veïnes amb la consegüent dificultat i despesa afegida. Per altra banda, també seria convenient, com dèiem, impulsar accions en altres àmbits, com pot ser el comerç, l'esport, el socioeducatiu, el cultural, etc.
0: Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, va destacar que s'ha de potenciar l'ús del català en l'àmbit social i quotidià.
2: L'impuls al català és molt necessari, com tots sabem. En aquest ple, com ha comentat la senyora Borrell, s'han portat diferents mocions. M'agradaria destacar les que anaven en contra de les sentències continuades del Tribunal Superior contra el català a les escoles, perquè si fem una radiografia, avui en dia, per sort, tenim un sistema immersiu de la llengua tan potent i tan ben treballat que realment les persones, els nens que surten de les escoles, surten parlant català i entenent i parlant català perfectament. El problema el tindríem en l'ús social que apunta la senyora Borrell i en l'ús quotidià. Què parlem, què parlen els nens quan juguen al parc, com parlem nosaltres a vegades quan ens relacionem amb altres persones, quan anem a comprar. Aquest ús quotidià és el que s'ha de potenciar. I, per tant, mocions com aquestes jo crec que ajuden a potenciar tot aquest ús. També deixem-li dir que s'ha mencionat la moció de la Bressola que vam presentar nosaltres, que bàsicament demanava a l'Ajuntament fer una aportació econòmica perquè la Catalunya Nord poguessin anar, el govern francès no contempla l'escolarització en català i per tant s'ha de generar una escola privada pagada per les famílies perquè puguin els catalanoparlants de la Catalunya Nord puguin estudiar en català. Per tant, depenen molt de les aportacions econòmiques. Sí que és cert que es va aprovar aquella moció i es va tirar endavant, però no hem vist reflectit l'aportació de l'Ajuntament com a tal a la Bressola per tirar endavant l'ús del català. Res, només un apunt també perquè aquesta moció tampoc quedi en un calaix, sinó que la puguem tirar endavant i fer realitat tot això que apunta en els acords. Gràcies.
0: El portaveu de la CUP, Enric Zaldó, va recordar que actualment el reglament municipal permet que els estudis que s'encarreguin a tercers es poden fer en llengua catalana. En aquest sentit, Zaldó va apuntar que, de fet, l'estudi sobre l'agenda urbana 2030 està en castellà i en anglès, però no en català.
2: Com que aquesta moció, en el seu acord tercer, planteja l'elaboració d'un pla municipal d'impuls del català, nosaltres hem revisat la documentació que ja tenim en aquest sentit. Tenim, a Malgrat de Mar, un reglament per l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que és de l'any 1996 i que convindria revisar, tot i que convingui revisar-lo, vull citar molt breument un article que és el 4.1. L'Ajuntament, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana. I aquí recordar una altra vegada que tenim una agenda urbana 2030 molt completa, molt ben feta, aprovada en plenari, que es va fer en anglès i en castellà. Per tant, estaria bé una altra vegada que tinguéssim aquesta versió en català, ja no només per una qüestió de lògica, sinó perquè el propi reglament que tenim a l'Ajuntament de Malgrat de Mar així ho especifica.
0: D'altra banda, segons la regidora de Junts per Malgrat, Carme Cernicharo, el català no és només una eina de comunicació, sinó una llengua de cohesió i de patrimoni col·lectiu.
3: Per nosaltres, el català no és només una eina de comunicació. És una llengua pròpia, és patrimoni col·lectiu, és cultura, és memòria i és també una eina de cohesió. Una llengua que ha permès construir país, integrar generacions molt diverses i donar continuïtat a una comunitat nacional amb una identitat pròpia. I precisament perquè entenem el català com una llengua de cohesió, la seva defensa s'ha de fer des del respecte, des de la voluntat d'incorporar tothom i des de la convicció que aprendre i utilitzar el català obre portes. No va contra ningú, no exclou ningú, tot el contrari, convida a tothom a formar part d'un espai compartit. Ara bé, aquest respecte no es pot confondre amb passivitat. La realitat és que la situació del català és delicada en molts àmbits, especialment en l'ús social, malauradament entre els nostres joves, en l'acollida de la nova població i en determinats espais de relació quotidiana. I davant d'això, les institucions no podem mirar cap a una altra banda. Els ajuntaments tenim un paper molt important. Som l'administració més propera, la que coneix millor la realitat del municipi i la que pot impulsar polítiques concretes, útils i adaptades al territori. Per això ens sembla encertat adherir-nos al Pacte Nacional per la Llengua, avançar cap a l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística i treballar en un pla municipal d'impuls al català.
0: La moció es va aprovar per unanimitat. El PP no va votar aquest punt per l'absència de la seva portaveu, Anna Vega.
4: Ona Malgrat. Serveis informatius.
0: L'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder Aron Valera ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte Creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026 Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Un treball que analitza els canvis que introdueix la nova regulació i planteja una predicció de com podrien ser els dissenys dels futurs cotxes tenint en compte aspectes com l'aerodinàmica. Escoltem l'entrevista que li han fet des d'Ona Malgrat.
5: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. Avui parlem de la creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026 Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Aquest és un treball de l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aaron Valera Arias. Benvingut, Aaron.
6: Bé, moltes gràcies.
5: Bé, per la gent que no hi entén gaire, quin paper té l'aleró davanter d'un cotxe Fórmula 1?
6: Doncs mira, els Fórmula 1 són uns dels vehicles més avantguardistes de tot el món, de tot el que forma part de la competició de l'esport de motor, i com a tal és també l'avantguàrdia una miqueta del que és l'aerodinàmica a l'automoció. El paper principal que té l'aero davanter, a part de protegir elements com les rodes davanteres vers contactes, és una miqueta aquesta funció aerodinàmica, no? El que tractem de fer és canalitzar l'aire que va cap al vehicle perquè aquest el pugui utilitzar per aixafar-se una miqueta com contra el terra, no? És una miqueta com un avió si el fiquéssim boca avall. Un avió utilitzaria la força de l'aire per intentar anar-se cap a dalt i l'aire una gran massa de ferro, i en canvi un Fórmula 1 per poder girar més ràpid el que necessita és aixafar-se contra el terra. Per tant, el que fa

0: Llavors, el que tracta de fer un equip de Fórmula 1 és dissenyar el seu vehicle amb unes formes concretes per tal d'aprofitar aquestes forces al seu favor, per fer que el seu cotxe vagi més ràpid. I ho fan a través de l'aerodinàmica, no? Que és la ciència que estudia tots aquests efectes i totes aquestes forces.
1: Vale. En el teu treball, no sé si, quan parles de la creació d'aquest aleró, no sé si realment l'has dissenyat, l'has fabricat, com ho has plantejat el treball?
0: Mira, t'explico. La Fórmula 1 té una normativa que delimita una miqueta, doncs, les mesures màximes i mínimes que pot tenir cada element, a quina alçada han d'estar, per exemple, doncs, el punt més baix de l'aleró davanter ha d'estar a tants mil·límetres del metre, no pot sobresortir de tals mesures, no? Està una mica com marcat les pautes de les mesures que poden tenir cada element, també, per tant, inclòs l'aleró davanter. Llavors, la Fórmula 1 sol mantindre el seu reglament uns 6-7 anys. Llavors, jo el que he fet ha sigut aprofitar que aquest any hi havia un canvi per fer en el meu treball com una manera de predicció. Jo he agafat el reglament que està publicat a la web de Federació Internacional d'Automobilisme, a la FIA, que és qui organitza la normativa de la Fórmula 1, i he agafat eines de disseny per ordinador i he creat com el meu model a manera de fer una predicció de com serien els cotxes d'aquesta temporada abans que no sortissin a pista per primera vegada.
1: Vale, d'acord. I respecte a la normativa que ha sortit enguany, amb l'anterior que va sortir fa 6 o 7 anys, què ha canviat?
0: Mira, la diferència més gran, que és una de les coses que he estudiat en el meu treball, és una cosa que es diu aerodinàmica activa, que tot i que el nom pugui sonar molt complicat, no és més que uns petits elements que es mouen i això fa que variï la forma de l'aleró. A meitat de la volta hi ha unes plaquetes que el que fan és, quan detecten que el cotxe ha entrat a la recta, el vehicle envia una senyal, el pilot prem un botó que té al volant i llavors aquests elements es mouen de posició a la posició més favorable, no? Al final és una miqueta el que t'explicava abans, que volem que el cotxe s'aixafi contra el terra i per tant necessitem unes coses diferents quan estem a la corba per fer-ho i quan estem a la recta. Doncs amb aquesta cosa que s'anomena aerodinàmica activa, el que fem és que durant la pròpia volta el pilot pugui controlar quin és l'efecte que està aconseguint a través de l'aerodinàmica aquest element.
1: Vale. El tema està... Tu has mirat tota la normativa de com haurien de ser els cotxes de Fórmula 1 per aquest any.
0: Exacte.
1: Davant d'aquesta normativa, tu has fet la predicció de com serien aquests cotxes.
0: Correcte.
1: Com serien aquests cotxes?
0: Doncs mira, cal destacar diverses coses. La primera és que són més petits, en qüestió de dimensions, s'han reduït una miqueta. La segona és que segurament fins que no passin uns quants anys ja els equips els segueixin desenvolupant seran més lents. I després cal destacar, doncs, aquesta versatilitat que sí que no tenien tant abans, no? L'aerodinàmica activa permet fer que el vehicle sigui molt més eficient, que l'aire ens freni molt menys a la recta i puguem assolir velocitats molt més grans que amb els cotxes de la normativa passada, i també fa que puguem girar una miqueta més ràpid, perquè com tenim aquesta aerodinàmica activa podem sempre tenir una configuració que ens permeti la màxima càrrega aerodinàmica.
1: Perdó, has dit que els cotxes seran més lents?
0: Sí.
1: Llavors, però la gràcia de l'aerodinàmica és fer-los més ràpids?
0: Sí.
1: Llavors, per què preveus que seran més lents els cotxes?
0: Doncs mira, estan siguent més lents, sobretot perquè juntament amb l'aerodinàmica, que probablement sí sigui millor que la normativa de la que venim, tenim uns motors que estan tenint uns problemes per la part elèctrica, perquè ara són híbrids, i aquí estan perdent una miqueta de rendiment. Llavors, és possible que degut a aquests motors que estan generant una miqueta menys de potència, perdem una miqueta del que és de rendiment al que fa el temps en una sola volta.
1: Val, aquesta normativa que s'aplica ara, tu has creat, tu has fet l'anàlisi, no?, de com serien aquests cotxes. Ara, tot el que són les empreses o marques, diguéssim, els que fan els cotxes i els que hi patrocinen la Fórmula 1, quant de marge tenen per portar cada casa els seus nous cotxes?
0: Mira, t'explico. És un tema complicat perquè realment els equips no presenten el seu cotxe i paren de desenvolupar-lo. És una cursa també fora de pista, de desenvolupament constant, que fan els equips per anar millorant el seu vehicle i no quedar-se estancat al joc on comencen a principi de temporada. Però un cop acaba la temporada, fins que comença la següent, tenen aproximadament uns 3-4 mesos que van des de finals del novembre cap als principis del març, Però sí que és veritat que moltes vegades hi ha una certa part de l'equip que comença a destinar les seves hores a planificar el cotxe a l'any següent, força abans que la resta de l'empresa, i més aquesta temporada que hi havia un canvi de normativa i tot havia de començar a zero.
1: És possible que comenci una nova temporada

0: temporada amb cotxes antiquats i amb cotxes que compleixen la normativa? És possible dins de la Fórmula 1?
1: Exacte, és una cosa que passa. De fet, l'any passat l'equip Williams, que és on estava en Carlos Sainz, com preveien que no serien gaire competitius, el que van fer va ser abandonar el seu projecte aquest 2025 i enfocar-se en el del 2026 perquè ja havia el canvi de normativa. Pràcticament el cotxe del 2025 era el que van utilitzar l'any 2024.
0: Vale. I això no pot provocar, diguéssim, a nivell competitiu problemes o... És a dir, que és legal, per dir-ho així, es pot fer? No hi ha algú que es pugui queixar i dir, ostres, això no es pot competir així llavors?
1: Clar, van tindre problemes de rendiment aquesta temporada perquè el seu model s'havia quedat una miqueta antiquat, però sí que és veritat que aquesta nova temporada l'han començat una miqueta millor. Pel que fa als altres equips, sí es poden queixar, però dintre una normativa. Realment els equips tenen un marge perquè sí poden començar a desenvolupar el seu vehicle abans que no aquests 3 o 4 mesos que tenen de marge entre temporades, però estan limitats, juraria que era un any i un mes, abans que no comenci la temporada no poden començar a desenvolupar el vehicle. Per tant, és una qüestió de que tots els equips compten amb les mateixes eines i és només una qüestió de com gestionen els recursos que hi tenen i el temps.
0: Val. Respecte... Ens ha manat la pregunta. Aquest treball que has fet, creus que podria tenir aplicacions fora de la Fórmula 1? És a dir... els cotxes avui dia de carrer podrien aprofitar també la força aerodinàmica amb aquests alerons davanters, perquè jo mai n'he vist cap, però dic, no ho sé, com a teoria es podria plantejar?
1: Clar, com a element, l'aleró davanter és una cosa que no tenim als cotxes que veiem pel carrer normal, és un element propi d'un tipus de vehicle de competició molt concret, però sí que és veritat que tot el que es vagi avançant a la Fórmula 1 respecte a invencions aerodinàmiques seran coses que s'acabaran poguent aplicar al món real, com moltes altres que es fan, per un tema sobretot el que fa la seguretat, no? Al final, en un Fórmula 1 el que estem buscant és tota l'estona estem mirant el rendiment, estem buscant poder girar un quilòmetre més ràpid, que l'aire ens freni una miqueta menys a la recta, però per exemple, quan vas en una autopista, si has de fer una frenada d'emergència perquè hi ha hagut un accident i tu l'has d'esquivar, també ens ajuda aerodinàmica. Al final també podem aprofitar per córrer més a la recta o per frenar-nos més ràpid l'aerodinàmica. Llavors també ens serveix com a mesura una miqueta, no?, de... reducció d'accidents, de seguretat vial, no? Per exemple, ja crec que és un Mercedes, no sé si l'has vist potser alguna vegada a l'autopista, que quan el cotxe detecta que està una recta, l'aleró que té darrere petitó es guarda i això el que fa és que l'aire el freni menys, per tant consumeix menys combustible, però quan ha de frenar, aquest element es torna a desplegar i d'aquesta manera està aixafant el vehicle contra el terra una miqueta més perquè té una millor aerodinàmica i per tant pot frenar amb menys metres.
0: Interessant, interessant. Ara sí que m'ha vingut. La pregunta anterior era que volia plantejar... Tu has vist la normativa anterior, tu creus que aquesta nova la millora o creus que també hi ha defectes o coses que dius tu, ostres, potser això millor que no ho haguessin ficat?
1: Pel que fa a l'aerodinàmica sí que crec que és un encert. O sigui, aquests cotxes, al ser més petits també i haver de jugar amb l'aerodinàmica activa, donen joc a diferències més grans entre cotxes, moltes vegades, en diferents seccions del circuit. Això permet que hi hagi una lluita més constant perquè al no ser uns rendiments tan equiparats com els que hi havia l'any passat, la diferència que fa l'aerodinàmica dona joc a moltes lluites en pista, perquè potser hi ha un cotxe que va molt bé a les corbes que són més ràpides i un altre que va molt bé a les que són més lentes. Llavors, com hi ha aquesta diferència de ritmes, acaba donant joc a situacions de lluita que es solen prolongar més amb el temps respecte a la normativa que teníem anteriorment.
0: Val, i ja per acabar, tu has fet aquest treball de la Fórmula 1 amb l'estudi de l'aerodinàmica, la nova normativa. No sé si el teu futur professional va enfocat en aquest camí, en el món de la mecànica, del motor, de l'enginyeria, o ho has fet perquè t'agrada molt la Fórmula 1 i com a passió...
1: No, mira, és una mica la meva motivació realment, perquè jo vull estudiar enginyeria automoció, i evidentment l'automoció engloba moltes coses, més enllà de la mecànica o de l'aerodinàmica, però sí que és veritat que amb el temari que tenim a segon de batxillerat, per exemple, havíem vist algunes assignatures com tecnologia, havíem vist motors tèrmics, a física havíem vist una miqueta com és tot el tema d'estàtica de cossos, i per tant havia pogut com veure alguna coseta d'algun dels aspectes, però una cosa que no es tracta mai a nivell de batxillerat és l'aerodinàmica. I per tant, com volia conèixer més àrees d'allò al que em vull dedicar professionalment, i això ha sigut una miqueta també la motivació d'aquest treball.
0: Molt bé. Doncs Aaron Valera Arias, alumne de l'Institut Ramon Turró i premiat d'aquest treball de recerca, gràcies per venir i enhorabona pel premi.
1: A vosaltres per convidar-me, moltes gràcies.
2: No deixem de parlar d'educació perquè l'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La iniciativa s'emmarca en el projecte Badruna Alumni, que persegueix l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. La trobada començarà a les 6. L'edifici del carrer de Mar és el que acollirà aquesta trobada per fomentar el retrobament entre promocions, reformar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. La proposta va néixer el febrer d'enguany, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Badruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar aquest vincle. Badruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís, l'intercanvi i la xarxa. La voluntat de la Fundació Badruna Educació Catalunya és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes avantatges i formació contínua, l'accés a una borsa de treball de Badruna, informació pensada per ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional. Paral·lelament a la plataforma, la institució també ha obert perfils a Instagram, Facebook i X i ha recollit a YouTube el testimoni de gairebé 200 exalumnes que valoren el seu pas per l'escola. I obrim ara plana cultural. La Magnòlia Teatre estrena avui Pijames, de Mario Camoletti, sota la direcció de Tomàs Borràs. L'obra, adaptada al català, compta amb la interpretació de Montse Ballart, Josep Creus, Josep Gutiérrez, Montse Buc, Míriam Vilaró i Quimet San Juan. La Magnòlia Teatre té a més el suport tècnic de Vicenç Lerma, Cristina Olgado, Xana Calero i Josep Clapés. Pijames explica la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant i utilitza el seu amic de quart per evitar que la dona l'enxampi. Josep Creus, president de l'entitat, assegura que és una obra molt divertida i recorda que Camoletti era el rei de la comèdia i del vodevil.
3: És la història del protagonista que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant. El que passa que hi ha la dona també a la casa. Aleshores necessita una coartada i és la presència d'un amic seu, el seu millor amic, perquè vingui i es faci passar per l'amant de l'amant d'ell, no? I aquí és on hi ha tota la disbauxa i totes les situacions d'enredo que es creen, no?, a partir d'aquí. Les quasi dues hores que dura l'obra us ho passareu molt bé, la gent que vingui, perquè és una obra molt divertida, de Marc Camoletti. És un autor que era el rei de la comèdia, del vodevil. De fet, aquesta obra, originalment, Camoletti la va escriure amb un altre títol, No et vesteixis per sopar, que és una obra que la Magnòlia va fer almenys fa 15 o 16 anys, ja l'havien fet, i el mateix Marc Camoletti va fer una adaptació de No et vesteixis per sopar amb aquest Pijames.
2: Creus comenta que el grup se sent còmode fent aquest tipus de comèdia i diu que el públic la vol. Ho fas per la gent que et segueix, que és el que et demana, afegeix.
3: Nosaltres ens sentim còmodes fent aquest tipus de comèdia, ens agrada, a més, i també tenim un públic, doncs, que ens demana aquest tipus de comèdies. Ens agrada fer-ho, gaudim, veiem que el públic també disfruta. Al cap i a la fi ho fas, doncs, pel públic, no? Per la gent que te segueix, que és el que te demana i estiguin contents. Jo personalment gaudeixo tant fent un drama com una comèdia, i m'agrada més l'alta comèdia, la comèdia intel·ligent, que el vodevil. Me sento més còmode, que no passa amb això, però aquest tipus de producte també és un producte que agrada molt i que té molt de públic. Aleshores, el que volem a la Magnòlia és fer una mica de tot, no? Fer una mica de tot. Però sí que una vegada a l'any o així tenim una cita amb el vodevil, que és la comèdia per excel·lència.
2: Per altra part, el president de la Magnòlia Teatre també ha explicat que enguany l'entitat celebra el seu 40è aniversari. Creus avança que el grup treballa en una obra dramàtica, Sempre a la tardor, que s'estrenarà al novembre juntament amb una exposició de cartells d'algunes de les obres que el grup ha interpretat al llarg de la seva història.
3: Celebrem el 40è aniversari. Fa 40 anys que es va fundar la Magnòlia. L'amic Tomàs Borràs i jo fa 40 anys que van crear el grup, i aquest any, doncs, ja estem treballant també paral·lelament a aquesta una altra obra que la tenim prevista pel mes de novembre, primers de novembre, que es diu Sempre a la tardor, i que és una obra dramàtica. I conjuntament amb l'estrena al novembre també volem muntar a la sala de baix del Centre Cultural com una exposició de pòsters, no? Cartells de... no totes, perquè no tenim tots els cartells de 40 anys, però sí que en tenim moltíssims, més de 30, i volem fer, doncs, com una exposició dels cartells, de tot el que s'ha fet.
2: La Magnòlia Teatre interpretarà Pijames avui a 9:15 i demà diumenge a les 7 al demà i diumenge al Centre Cultural a les 7. Les entrades es podran adquirir de manera anticipada els 3 dies, una hora abans de la funció, i dissabte i diumenge també de 12 a 1.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I en esports, el Ramon Mas, arquitecte i Camp Malgrat, el CB Pedagogium Negre, el Club de Bàsquet Granollers i també el Joventut de Badalona 3 lluitaran aquest cap de setmana per endur-se el Campionat de Barcelona de la categoria cadet masculí nivell A1 que es disputarà al pavelló Germans Margall. Les semifinals es jugaran dissabte a la tarda. El Granollers s'enfrontarà al Joventut de Badalona a les 5 i l'ECAM Malgrat jugarà contra el Pedagogium Negre a les 7. Els equips que perdin s'enfrontaran diumenge a les 5 i lluitaran pel tercer lloc. Els guanyadors jugaran la final a les 7. Oriol Carbonell, president de l'ECAM, explica que poder acollir aquestes finals ha comportat molta feina prèvia. L'objectiu és, segons Carbonell, garantir que tot surti bé.
5: Al ser el primer any que ho fem, reunions amb la federació, tot el tema d'organitzar com anirà els partits, vull dir, el dissabte per la tarda i diumenge per la tarda, des de les 4 de la tarda hi haurà aquesta activitat, després el segon cap de setmana, el dissabte, sí que serà més intens perquè estarà dissabte al matí i dissabte tarda, i tot això involucra, bueno, que és dirigent, el pavelló, ambient i tot el tema aquest de, bueno, d'organització amb la federació, molt contacte federació i ajuntament perquè tot pugui sortir com es mereix.
2: Un dels equips que disputarà la fase final del Campionat de Barcelona és el cadet masculí de l'ECAM, entrenat per Marc Pedemonte. Carbonell diu que és un equip que ha treballat molt aquesta temporada i assegura que és una satisfacció que hagi pogut arribar tan lluny.
5: L'equip està entrenat per en Marc Pedemonte. És un equip de jugadors de Malgrat i un jugador de la Santa Susana. Però és un equip que porta molts anys jugant junts. I és un equip que al final està treballant molt amb l'objectiu de poder arribar en aquestes finals. Per l'ICAM suposa que és una de les... Des de fa molts anys que no s'organitzava uns campionats així i és una visibilitat també al nostre poble i al nostre club. Que un equip del nostre club pugui arribar a unes fases finals que feia molts anys que no passava, doncs és una satisfacció molt gran.
2: El president de l'ECAM convida tothom a apropar-se aquest cap de setmana al pavelló Germans Margall per gaudir de bon bàsquet i bon ambient i per donar suport a l'equip local.
5: Animem a tothom de que li agradi el bàsquet i disfrutar d'un cap de setmana de bon bàsquet i de molt bon ambient. El nostre cadet juga a les semifinals dissabte a les 7 de la tarda, vull dir que animem a tota la gent del club i tota la gent que li agrada el bàsquet, doncs que vingui a participar, a animar. I si arriba a la final, doncs pots animar el cadet aquest.
2: Després d'acollir aquest cap de setmana la fase final del Campionat de Barcelona cadet masculí, l'ECAM organitza el dissabte 6 de juny les finals del Campionat de Catalunya de la mateixa categoria.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Òrrius, on ahir es va declarar l'incendi al pati d'una indústria de ceres i parafina que es va propagar a la zona forestal del voltant. Els bombers han donat per controlat l'incendi aquest divendres a les 6 del matí. Protecció Civil ha enviat un missatge a la població per aixecar el confinament a partir de 7:45. Durant la nit, el cos ha mantingut un dispositiu de 5 dotacions i un equip de drons per deixar cremar les 500 tones de parafina que hi havia emmagatzemada. Segons detallen els bombers, en la zona d'incendi vegetal no hi ha cap punt calent, mentre que a la zona industrial encara hi ha zones que fumegen. De tota manera, demanen a la població no acostar-se a la zona de la indústria. Segons els agents rurals, el foc vegetal ha tingut una afectació de mitja hectàrea. I a nivell català, avui es parla de nou de les negociacions entre els sindicats d'educació i la conselleria. De fet, els sindicats han reclamat voluntat negociadora. La consellera Esther Niubó, poc abans d'entrar a la reunió d'aquest divendres al matí, en la qual hi participa la titular d'Educació. Després que una vintena de dirigents sindicals hagin passat la nit tancats a la seu del departament, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que no es mouran fins que els responsables d'Educació mostrin aquesta voluntat i no ha descartat ampliar les mobilitzacions previstes per als pròxims dies. També ha demanat al col·lectiu que segueixi mobilitzat en la jornada d'aquest divendres i, paral·lelament, un centenar de persones s'han concentrat davant del departament i han tallat la via Augusta, a més de bloquejar també l'estació del Cremallera de Montserrat. I encara parlant en àmbit català, la Generalitat augmentarà a partir de dilluns dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Així ho ha anunciat aquest divendres el president Salvador Illa, que ha defensat que el programa és un èxit perquè ajuda els joves a superar el mur de l'entrada. Segons fonts del govern, l'ampliació de l'edat beneficiarà unes 600.000 persones. Catalunya serà així la primera comunitat autònoma en allargar l'edat límit per accedir a aquest programa, que en els primers 11 mesos de vida ha donat 1.698 préstecs. Fins ara, el preu mitjà del préstec s'ha situat en els 36.000 euros, mentre que l'edat mitjana dels sol·licitants ha estat de 29 anys. D'altra banda, el preu mitjà dels habitatges s'ha situat en els 190.000 euros. Hora ara de conèixer la previsió meteorològica. Ho farem de la mà del meteoròleg Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
6: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
2: I és hora ara de conèixer l'agenda d'actes pels propers dies. Avui, de fet, molt carregada amb el Solidarity Park i també amb la jornada Gluten Free. És la tercera jornada pel col·lectiu de celíacs, una jornada Gluten Free que se celebra a les Peixateries Velles des de 4:15 de la tarda fins les 9 del vespre. Hi haurà un taller de cuina infantil a càrrec de l'ecochef Nàdia Pereira i també actuacions musicals dels grups d'alumnes de l'Institut Ramon Turró. I en el marc del Solidarity Park que ja ha començat de fet aquest divendres, s'ha fet avui la trobada d'estudiants, però la inauguració oficial és a les 6 de la tarda a la biblioteca. Seguirà la inauguració de l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians també a la biblioteca a partir de 7:15 i a 7:45 serà la presentació del llibre Moros contra Franco, també de nou a la biblioteca. A les 9 serà el concert inaugural, en aquest cas a la sala de la Barretina Vermella. Els actes del Solidarity Park continuen dissabte amb el mercat d'entitats i associacions, també concerts, xerrades, exposicions i la presentació d'un llibre, a més d'un dinar de germanor. I s'allargaran fins diumenge, moment en què s'acomiadarà amb una assemblea de valoració i una taula rodona de testimonis de presos del franquisme. L'Ajuntament també celebra dins la Setmana de la Natura Descobrim els herbaris i taller d'estampació botànica amb flors fresques, una sortida pels camins de l'entorn del Molí de la Sal per identificar i recol·lectar plantes i després un taller per elaborar un plec d'herbaris. Serà a 9:45 del matí fins a 1:00 del migdia al Molí de la Sal. Tota l'agenda d'actes completa a les xarxes socials dona malgrat amb el detall del Solidarity Park. Repassem ara la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
7: Continguts en xarxa.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
9: Guanyaré. Faré història.
10: Sí, sí.
8: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
7: Has parlat amb ells?
9: Amb qui?
7: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
10: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
11: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
10: ¿Herberriu?
11: Sí.
10: Aprobado por unanimidad.
12: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
10: En realidad, son sirios.
11: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
10: No, no, de Siria.
8: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
13: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
14: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
15: amor?
14: Sí, primer amor o primer crush.
15: Las dos, creo. Es muy raro.
14: A los 30.
8: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
16: No lo sé.
17: Un poco de drama.

Repassem els titulars del dia. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. Aaron Valera, alumne premiat de l'Institut Ramon Turroi d'Arder, dissenya un aleró de Fórmula 1 pel seu treball de recerca. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La Magnòlia Teatre estrena Pijames aquest divendres. L'ICAM serà anfitrió de la fase final del Campionat de Barcelona cadet masculí de bàsquet.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el vuitè intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
1: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
1: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
1: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
1: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
1: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. El control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia. Alguna novetat?
8: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45. Després d'un recés de 2 hores, la trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex, i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
1: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez, d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien que ja començaven a baixar cap al poble.
1: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
11: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
1: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
13: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves, dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
12: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a 2 assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
1: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
14: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
15: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
14: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
16: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern

0: però anirem veient, així no estem tancats a res.
1: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
2: 2 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
3: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
4: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors,
5: avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
6: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
7: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
3: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
8: Notícies en xarxa.
2: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
9: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
2: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu, amb 2 platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la Platja Llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
11: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
10: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
2: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
12: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
2: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
13: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
14: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res,

0: es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del Canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
2: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
3: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
4: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
3: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
2: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
5: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
2: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
5: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8%.
2: Nou minuts i seran 2:45, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
7: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
6: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
2: I el Dansant ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansant. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
8: El Dansaneu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
9: No és un festival finalista, és important ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
8: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
2: I arriben els esports. Que ens porta, com sempre, Joan Barberà. Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
10: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
11: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
10: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
12: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència, i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
10: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
13: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complim la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
10: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda en directe a la xarxa més al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
1: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
1: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats a les PAU que coincidirà en els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona, que surtin abans de casa.
1: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
1: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
1: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és però el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
1: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
1: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
1: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
1: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
16: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
16: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que simplement no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, és a dir, no estem tancats a res.
15: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
1: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
18: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
19: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
20: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
17: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
1: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
22: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovat abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
1: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
3: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
1: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
3: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
4: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
5: Que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
4: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
1: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
3: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
1: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
3: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
1: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
1: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
7: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
23: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
7: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
24: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
25: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
26: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
25: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
1: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
27: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
28: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
27: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ell afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
9: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
8: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xilet inicial avui a les 9 de la nit.
27: Diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partides, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu. En bàsquet, avui última jornada de la Lliga CB, i en hoquei sobre patins avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
10: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
27: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i sindicats educatius continuen negociant i fan ara un recés per tornar-se a trobar a 3:45 de la tarda. Tot i acostar posicions, encara estan enrocats en les millores salarials en una nova jornada avui de vaga i protestes de mestres i professors que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible, doncs que recuperem les nostres condicions salarials.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació i que els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
1: No deixem l'àmbit educatiu perquè enguany a la selectivitat hi haurà detectors de mòbils per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. Al Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir el préstec d'emancipació, una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos. Plana política, el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig, i que això sí, és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE guanyaria amb un 36,2% dels vots, 11 punts després el PP, que tindria el 24,9, Vox el 16,2 dels vots, sumar un 5,7, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5, Esquerra baixa 2,6 i Junts es manté a 0,8. I el Barça, que tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. Ara el club blaugrana vol tancar l'arribada del golejador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 29 de maig de 2026. L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors a paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Mar Tres Serres.
7: Segons ens ha explicat el director del centre, Salvador Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades a raó de 2 ventiladors per aula, i si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se n'instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4.
4: I l'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
8: Malgrat formarà part d'aquest ens públic creat el 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació.
4: A Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash, Melina Morilla.
9: A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de Redpoint, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%.
4: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al festival neonazi de Santa Susanna, Sergi Ferrer.
0: La policia local ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Caos in the Sun, que se celebra en una finca privada de Santa Susana, però té impacte també a Calella, on aquests dies s'allotgen part dels participants.
4: I a Sant Vicenç de Montalt, la novena mostra d'entitats convertirà l'avinguda Toni Sors en el gran aparador del teixit associatiu, Martí Capçada.
10: Sant Vicenç celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, convivència i promoció de la vida associativa.

0: L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, segons ha explicat el director del centre, Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades, a raó de 2 ventiladors per aula. I si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se n'instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4. Tot plegat, diu Redon, mentre el Departament d'Educació no resolgui aquesta mancança en climatització que pateixen tants equipaments educatius.
2: És un pla pilot per dues raons. Una és perquè hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altra és, i s'ha de dir i s'ha de remarcar, és comprovar quina actitud, quin respecte tenen o mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució de dels ventiladors de paret doncs era a la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat o alguna mena d'instal·lació permanent per aclimatar les aules.
1: De moment, i per aquesta fase de proves, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros provenents del seu pressupost i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les classes. Segons ha explicat Redon, s'ha optat per aquests ventiladors de paret perquè els que va posar fa un temps al departament, que eren de peu, no acabaven de donar resultat i perquè els de sostre presentaven massa dificultats tècniques i eren, a més, massa cars. D'altra banda, Redon ha anunciat que el curs vinent el centre es dotarà de plaques solars per generar la seva pròpia energia. Actualment ja es consumeix llum provinent de la companyia pública l'energètica, però ara es vol fer un pas més en sostenibilitat.
0: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al festival neonazi de Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, incident violent registrat a Calella en el context de la celebració del festival Caos in the Sun, que aquest cap de setmana reuneix bandes i assistents vinculats a moviments de l'extrema dreta europea en una finca privada de Santa Susanna. Es tracta de l'agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb l'esdeveniment i que habitualment se celebra en un local del carrer Jovara, tal com han confirmat fonts municipals. Ha passat de matinada, aproximadament a 1:45 de la matinada, fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat almenys dues patrulles de la policia local que van requerir assistència mèdica per atendre l'home ferit, que finalment no ha presentat denúncia. Tot i la presència de participants del festival a la ciutat durant el cap de setmana, perquè s'allotgen en establiments d'aquí, no s'ha activat cap dispositiu policial específic, més enllà de la coordinació habitual entre la policia local i els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat ciutadana. El Caos in the Sun celebra aquest 2026 la seva quarta edició consecutiva a Santa Susanna, en una masia privada situada a les afores del municipi, a tocar de la C32. L'esdeveniment vinculat a grups de l'extrema dreta europea reuneix habitualment entre 150 i 200 assistents que accedeixen directament a la masia en autocars organitzats, tal com van explicar des de l'Ajuntament a Ràdio Calella Televisió. La celebració ha generat mobilitzacions de rebuig per part de col·lectius antifeixistes que denuncien la presència de grups neonazis i reclamen la seva prohibició. El consistori defensa que no té competències per prohibir l'esdeveniment en tractar-se d'una activitat privada amb autorització de la propietat, però confirma la coordinació amb Mossos d'Esquadra per fer controls d'accés, seguretat i soroll com en edicions anteriors.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. La restauració del castell de Palafolls, finançada per Europa, acaba sobre la botzina. Marina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Ahir es van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca, finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes, que en un primer moment era el 31 de març, però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, ahir van acabar d'executar-se els treballs previstos, que s'han allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixien fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany ha explicat que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo, un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
5: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matisar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I de fet encara també s'està vehiculant un nou projecte que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
4: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a la roca, escales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada aquesta tardor, s'ha centrat a consolidar murs, restaurar també alguns àmbits del recinte sobirà, que és el més antic de la fortalesa. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador. Un cop acabades les tasques finançades amb els fons europeus, les obres al castell continuaran fins la propera tardor, amb fons municipals.

0: Ha afectat només la cuina del pis i ha demanat la intervenció de 5 dotacions de bombers, juntament amb ambulàncies, policia local i Mossos d'Esquadra. Com diem, no hi ha hagut danys personals, però sí que ha mort una mascota dels titulars de l'immoble. Segons deia Rafa Navarro, un cop extingit l'incendi, l'arquitecte municipal ja estava avaluant el pis per confirmar que no hi ha hagut danys estructurals i serveis socials també estava dispensant atenció a la família afectada.
1: L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
2: El consistori malgratenc formarà part del Consorci per la Normalització Lingüística, un ens públic creat l'any 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació. Així es va decidir en el darrer ple municipal a través de l'aprovació d'una moció presentada per Malgrat ens mou i aprovada per unanimitat. Actualment, aquest òrgan el formen 139 administracions públiques, la Generalitat, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, inclòs el del Maresme, i també les diputacions de Girona i Barcelona. El Consorci per la Normalització Lingüística és alhora qui executa el Pacte Nacional per la Llengua aprovat el 2025 al Parlament. Aquest té un full de ruta fins al 2030 i un dels seus objectius és incrementar el nombre de parlants del català. En el ple de dijous també es va aprovar l'adhesió a aquest pacte. Segons la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, el Consorci per la Normalització Lingüística és clau perquè Malgrat pugui executar una política lingüística municipal sòlida i coordinada amb tot el territori. La regidora va afegir que formar part del Consorci facilitarà les ajudes que se'ls pot donar a persones que requereixen de formació en la llengua, com persones nouvingudes que desconeixen el català o gent que vulgui aconseguir alguna titulació.
1: I a Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Guaix. Melina.
3: La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social a Palafolls. Aquest dissabte l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Redpoint al carrer Major, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Redpoint ja tenia presència a aquesta xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Guaix Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Redpoint, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Guaix i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany, col·leccions estivals, també moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics, i un ampli ventall de talles donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia, amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, també aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçant la tasca d'inserció laboral que fa la Fundació. Com ja han destacat en altres ocasions l'entitat, amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que en aquest nou establiment s'amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es donarà a conèixer pròximament.
1: I Aaron Valera, alumne premiat de l'Institut Ramon Turdó i Darder, dissenya un aleró de Fórmula 1 pel seu treball de recerca, Ona Malgrat.
2: Aaron Valera ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte de creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1, segons la normativa d'aquest 2026. El treball analitza els canvis que introdueix la nova regulació i planteja una predicció de com podrien ser els dissenys dels futurs cotxes, tenint en compte aspectes com l'aerodinàmica. Per desenvolupar el projecte, Valera va estudiar el reglament oficial publicat per la Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, i va utilitzar eines de disseny per ordinador per crear el seu propi model de aleró. L'estudi de Valera apunta que els vehicles de la nova normativa seran més petits però més eficients, tot i que podrien ser una mica més lents a causa dels nous motors híbrids. L'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder també ha destacat que molts dels avenços tecnològics de la Fórmula 1 acaben arribant als vehicles convencionals, especialment en àmbits com la seguretat, el consum de combustible i l'estabilitat dels cotxes.
1: I del 30 de maig al 7 de juny, Calella celebra una nova edició del Moments de Flors, Sergi Ferrer.
4: El Far tornarà a ser un dels

0: Espais emblemàtics del moment de flors que s'inaugura aquest dissabte 30 de maig i s'allargarà fins al 7 de juny. El festival es desplegarà en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal, responsables dels muntatges que transformaran façanes, patis i racons singulars de Calella. Els espais interiors, això sí, es podran visitar només aquest primer cap de setmana, que són els següents: l'Escola Pia del carrer Sant Pere, la Capella de Sant Quirze i Santa Julita, la rectoria parroquial, el Pati de Can Borràs, el Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer, el Pati de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça i el Pati del Far. En el cas dels espais exteriors, són la plaça de l'Església, Can Quadres, la plaça de l'Ajuntament, la plaça del Bunyol, Can Bertrina, jardineres del centre comercial del carrer Església, la sala Mozart, Can Saula, el Museu del Turisme, l'entrada del Parc del Mau i Brullador, Can Saleta, a l'Escola Bressol Municipal al Carrilet i al Centre Parroquial. La proposta s'amplia aquest any amb l'estrena de Jardins de Sons, un nou cicle que omplirà de música en directe algun dels espais participants entre dissabte i diumenge. La programació també inclou una visita guiada al Parc del Mau, un taller creatiu de primavera a l'exterior de l'antic mercat municipal i servei gratuït del Carrilet fins al Far, diumenge al matí de 9:45 a 1:45. Una altra de les novetats és el primer concurs d'aparadors florals amb la participació d'una trentena de botigues de Calella. Els establiments competiran en dues categories, segons si la decoració és pròpia o encarregada a professionals externs. El jurat valorarà la creativitat, l'originalitat i l'ús de materials sostenibles. La iniciativa està organitzada conjuntament per Calella Centre Comercial i Empresarial i l'Associació Turística de Calella, amb l'objectiu d'estendre l'ambient del festival als carrers comercials i implicar-hi també el teixit local.
1: Gràcies, i Llavaneres impulsa una prova pilot de zona verda a Sant Pere el Valís per facilitar l'aparcament dels residents. Martí.
2: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres posarà en marxa en les pròximes setmanes una prova pilot de zona verda del sector de Sant Pere el Valís, amb l'objectiu de millorar la mobilitat i prioritzar l'estacionament dels residents. La nova regulació s'aplicarà als carrers Garbí, Mestral, Xaloc, Cogoll, Costa Brava, Costa Daurada, Camí del Valís i un tram del carrer del Port. Les places regulades seran d'ús exclusiu per vehicles autoritzats de dilluns a diumenge entre les 9 del matí i les 11 de la nit fins al 30 de setembre. Una de les principals novetats serà la possibilitat que els residents puguin autoritzar estacionaments temporals per familiars o visites durant un període de 24 hores mitjançant un sistema de tramitació automàtica que s'activarà pròximament. Els vehicles que ja disposen d'autorització per estacionar en zones regulades no hauran de fer cap tràmit addicional i mantindran la seva acreditació vigent fins al 31 de març del 2027.
1: Gràcies, i l'Ajuntament de Premià es planteja avançar la campanya de platges els pròxims estius, però recorda que enguany els serveis no funcionaran fins al 15 de juny. Sergi.
0: Sí, la concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Sobirà, a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar a l'inici del dispositiu en pròxims estius.
3: Aquest cap de setmana hem tingut un cap de setmana a la platja molt maco i ha sortit molts comentaris sobre les dutxes i els rentapeus. Mm-hmm. És que això cada any s'instava el 15 de juny i està programat d'aquesta manera. I no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres. S'ha solucionat el dilluns. Aquesta setmana pot ser que passi el mateix i el proper ja no passarà perquè ja van entrant en funcionament la programació dels contractes de reforç.
4: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, els rentapleus estaran a ple rendiment, tindrem les passarel·les habilitades per persones amb mobilitat reduïda, el servei de socorrisme funcionant i, per tant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
0: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja de gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any i no només a l'estiu, però que és a l'estiu quan es delimita i es senyalitza.
1: I la novena mostra d'entitats convertirà l'Avinguda Toni Sors a Sant Vicenç de Montalt en el gran aparador del teixit associatiu. Martí.
2: Correcte. Sant Vicenç de Montalt celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, la convivència i la promoció de la vida associativa. L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Toni Sors de 6 de la tarda a 9 del vespre i permetrà a les entitats mostrar els seus projectes, activitats i serveis a la ciutadania. La programació inclourà actuacions musicals, espectacles, tallers, espais de joc, tastets gastronòmics i activitats per tots els públics. A més de les entitats participants, la jornada comptarà amb la presència de la policia local, que oferirà una exhibició de vehicles i material policial, així com de tres viles mèdia que emetran directe i de diferents serveis municipals. La festa continuarà a partir de les 10 del vespre amb la festa de les entitats i l'actuació del grup Mash Life Music, que oferirà un recorregut pels grans èxits musicals que les darreres dècades en un espectacle participatiu i pensat per fer ballar el públic fins la mitjanit.
1: L'Arxiu Històric de Tordera farà un homenatge a l'artista Isidre Julià amb una exposició de maquetes. Marc Tres Serres.
5: Sí, demà serà al matí a l'Arxiu Històric de Tordera, que es convertirà en l'escenari d'una cita cultural especial. De les 11 fins la 1 del migdia, el centre, de forma gratuïta, obrirà les portes al públic per inaugurar una exposició dedicada a l'obra d'Isidre Julià, un veí de Sant Celoni, que va destacar per la seva prolífica i detallada tasca com a maquetista. Isidre Julià va dedicar gran part de la seva vida a l'art de les maquetes, arribant a crear-ne més de 400. La seva gran passió era la reproducció a escala d'esglésies i ermites, tant de la seva població com d'arreu del territori. En el cas de Tordera, Julià va realitzar tres reproduccions que ara, gràcies a la donació de l'Ajuntament de Sant Celoni, passaran a formar part del fons de l'Arxiu Històric de Tordera. Ens parla d'aquesta activitat la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
6: El senyor va morir l'any 96. Ell vivia a Sant Celoni i era una persona que li agradava molt treballar el tema de les maquetes i en va arribar a fer més de 400. Llavors, el que amb ell li agradava més era sobre les ermites, sobre les esglésies, tant de la població com de les rodalies. D'aquí de Tordera en va fer-ne 3 i l'Ajuntament de Sant Celoni ha fet donació aquí a l'arxiu d'aquestes maquetes i llavors es complementarà la visita per qui vulgui venir amb una petita mostra de diapositives. Les persones que vulguin veure-la podran seure un moment a veure aquest passi de diapositives explicatives de l'obra d'aquest senyor.
5: Des de l'entitat fan una crida a tots els torderencs i torderenques perquè s'acostin a descobrir aquestes peces que a partir d'ara es conservaran, com dèiem, i quedaran depositades a l'Arxiu Municipal del Poble.
1: I a Premià, torneig solidari de vòlei platja aquest diumenge a la platja de l'Ona, aprofitant el nou centre d'esports de platja, Martí Capçada.
2: Així és, un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer que farà partits de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del vespre. Ai, i les 2 de la tarda, disculpeu. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros per equips i inclouen una samarreta, una pulsera solidària, assegurança i un avituallament durant tot el torneig. Val a dir que la inscripció contribueix directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
1: I acaba un maig exitós pel patí artístic de Tordera, Marc.
5: Sí, el mes de maig ha estat d'allò més intens i profitós per les esportistes del patinatge artístic Tordera, que han demostrat el seu gran estat de forma en diverses cites exigents. Primer a Folgueroles, amb el Campionat de Catalunya de Solo Dance, on les patinadores Naya Recio i Aina Noguera hi van firmar grans actuacions, marcant una fita destacada per elles, ja que era la primera vegada que s'enfrontaven a una competició d'aquest nivell. Després l'èxit també va continuar a Caldes d'Estrac, on es va celebrar el 6è Trofeu Catalunya, promoció de nivells 2 a 4 de la modalitat lliure, i aquest cop era un últim Open de la temporada que va certificar una autèntica pluja de medalles. Els ors aconseguits van ser per Chloe Vilanó i Maria Martínez al nivell 3, Megan Espinosa al nivell 2 i Irene Heredia, Noa Domènech, Ona Ferrer i Ainara Martínez al nivell 1. A més, el club va sumar diversos podis de plata i bronze, com els d'Itziar Caseiro, Lena Martínez, Gala Pogo, Aina González, Elia Olmo, Aina Noguera i Lucía Galera. Finalment, la gran actuació de l'entitat es va rodonir diumenge passat a Sant Andreu de Llavaneres durant l'Open de nivell avançat lliure. Allà, les patinadores de categories superiors també van pujar al podi. Naya Recio es va penjar la medalla de plata al nivell 8A i Ariadni va aconseguir el bronze al nivell 9A.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
7: Aquest migdia estem tenint una jornada que torna a estar marcada bàsicament per les altes temperatures. No pugen tant com ahir, però la calor continua ben palesa a tota la comarca. I, de fet, així ha de continuar el cap de setmana amb menys calor, però una calor que serà encara doncs, força remarcable. D'entrada avui, les màximes quedaran al voltant dels 32-33 graus, on més pujaran, i van arribar fins als 34, per tant, el que dèiem, una mica més baixes, gràcies a aquest vent fluix de component est que anirà bufant també durant aquesta tarda. Una tarda en la qual, a diferència d'aquests últims dies, apareixeran núvols prims, fins i tot núvols mitjans, cap a l'àrea del Maresme Nord, tot i que no s'esperen precipitacions. La situació marítima continuarà molt tranquil·la aquesta tarda i també durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, dos dies en els quals continuarem parlant de matins assolellats, tardes amb nuvolades. No descartem demà cap al vespre que es pugui escapar algun ruixat puntual al Maresme Nord i de cara a diumenge, tres quarts del mateix, la nit de diumenge a dilluns, podria caure alguna gotellada cap al nord de la comarca, però ben poca cosa. Tot això amb unes temperatures que aquest cap de setmana, com dèiem, seran més baixes, però tot i així l'ambient continuarà càlid. A més, també augmentarà la humitat i, per tant, la sensació de xafogor serà marcada. De cara a la setmana vinent, començarem la setmana dilluns, amb un temps creiem que tranquil. Dimarts hi haurà un petit canvi de temps que ens portarà una línia frontal amb un descens de temperatura i alguns ruixats que ara per ara sembla seran poc importants aquí al Maresme.
1: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. Avui també parlem amb els geganters de Calella, que han estat premiats amb el millor ball de parella. Avui és divendres i com cada divendres també toca parlar de cinema amb la Mireia González i les estrenes més destacades als cinemes i a les plataformes. I també farem al final un concurs musical que el presentarà en Sergi Ferrer des de Calella. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme d'aquí a només 3 minuts. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Som-hi, moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat amb l'Andrea. Andrea, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Què destaquem avui al Maresme?
3: Doncs avui al Maresme destaquem el concurs de música jove Mares Music, que arriba a la 22a edició. Els solistes i els grups poden formalitzar la seva inscripció entre l'1 de juny i el 15 de setembre a través de la plataforma maresmusic.cat. Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar impulsen aquesta iniciativa amb el suport del Consell Comarcal.
2: Això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs que un coet de l'empresa aeroespacial Blue Origin del propietari d'Amazon Jeff Bezos ha explotat aquest divendres a la matinada. El coet es diu New Glenn, que no portava tripulació i estava fent proves a la plataforma de llançament a Cap Canaveral, a Florida, quan de sobte ha explotat i ha provocat una enorme bola de foc i també una gran columna de fum. Afortunadament, no ha provocat ferits.
2: Doncs, com bé comentes, Andrea, afortunadament no hi havia tripulació i, per tant, tot ha quedat en un ensurt. I el tema curiós del dia?
3: Doncs avui el tuit curiós és que Castelldefels mira els Estats Units i s'erigeix com el Hollywood del sud d'Europa. Per què? Doncs perquè hi ha un lloc que ofereix postes de sol com les de Santa Mònica o Miami i que està sembrat de noms de famosos immortalitzats a terra amb les estrelles, com el cèlebre Passeig de la Fama de Hollywood, i és el Passeig Marítim. Hi ha noms com el de l'exfutbolista Ronaldinho, el de Marc Gasol o el del xef Ferran Adrià. Tots els noms que estan a terra és perquè han tingut alguna relació amb el municipi.
2: De fet, estem escoltant l'himne dels Estats Units. És això, Joan? A veure, puja'l una mica. Molt bé, molt bé. Doncs Castelldefels, que s'ha emmirallat amb els Estats Units i, per tant, doncs, està reproduint diferents zones que tenen allà i ho estan portant aquí, si ho hem entès bé, eh?
3: Exacte. Tenen el seu passeig marítim, doncs, com si fos el passeig de la fama de Hollywood.
2: Molt bé, molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem si ets més de platja o de piscina, perquè arriba el cap de setmana i segur que molta gent aprofita per fer-se un capbussó. De fet, les altes temperatures ja hi conviden, però hi ha sempre aquest debat de si preferim la platja, si preferim la piscina. Tot té els seus avantatges i els seus inconvenients. Per tant, a veure què decideixen els maresmencs.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins ara.

0: I tot seguit parlem amb els gegants de Calella, concretament amb Jan Riera, cap de colla, i Ferran Negre, secretari de l'entitat, sobre el premi aconseguit el passat cap de setmana al concurs nacional de balls, on van ser reconeguts amb el guardó el millor ball improvisat en parella.
1: Avui parlem amb els geganters de Calella, concretament parlem amb el cap de colla, Jan Riera. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I secretari Ferran Negre.
3: Bona tarda.
1: Avui parlem d'un reconeixement que us han donat fa res. Tot i això, abans de parlar del reconeixement, sé que la Junta s'ha renovat recentment, des del gener, m'heu comentat. Llavors, simplement preguntar-vos una mica com porteu aquesta evolució de moment, ja que han passat uns mesos, evolució de feina, evolució d'actes.
2: Com a evolució no li diríem tan grossa, ja que vam agafar el relleu de la Junta anterior, és a dir, estem intentant seguir la línia que ens van deixar i millorar-la. I, bueno, amb ganes de seguir com estem fent la feina, bona feina feta fins ara, i endavant.
3: Ara ja tenim aquí la festa major d'aquí un parell de setmanes i ara tenim la mirada posada en aquesta. Sí que estem acabant d'enllestir-ho ja tot i amb ganes de fer la nostra primera festa major com a junta, al capdavant.
1: Ara sí, enhorabona pel premi. Parlem una mica d'aquest premi abans d'entrar una mica en la preparació.
2: Bueno, vam guanyar el segon premi, que és el ball improvisat de 3. El primer era l'individual, improvisat també, i després el tercer premi era el ball coreografiat, que no el vam guanyar, i vam guanyar el segon. És un concurs de ball nacional que es va celebrar aquest any, però no es celebrava des del 2018, perquè el 2019 ja va caure tot el Covid, etc. I aquest any hi havia una colla que va tirar endavant el projecte i doncs vam seguir. I nosaltres vam dir que i sí, anem.
1: De fet, vaig veure el vostre vídeo a les xarxes que vau publicar, el que vau fer com a prèvia, no?, de preparació. Vau fer el ball amb en Bernat i l'Elisenda. Explica'm-ho, perquè vau triar aquests dos gegants.
3: Sí, bé, quan vam decidir apuntar-nos com a nova junta, vam pensar que el millor seria presentar el ball que vam estrenar l'any passat per la cercavila que vam fer dels 90 anys, per celebrar 90 anys de tradició de gegants de Calella, que vam crear un nou ball per en Bernat i l'Elisenda, que no tenien en munt de propi, que bàsicament el que va ser uns mesos abans d'estrenar-lo, els portadors de la colla, els joves, bueno, més els joves, ens vam trobar i vam anar pensant quins passos quedarien bé amb la música que la compositora de fet és la Marta Terrides, que és membre de la colla, i a partir d'aquí va anar sortint i és el que vam presentar a Sant Feliu el passat dissabte.
1: Que us puc preguntar què representa per vosaltres aquest reconeixement, bueno, per la colla, però també per vosaltres, perquè al final, doncs, com que sou els recent renovats, no?, els que heu agafat el bou per les banyes, que es diu, què representa per vosaltres guanyar aquest reconeixement?
2: Bueno, és com un sacrifici ja dels anys que portem a la colla, diguem-li, perquè en Ferran i jo des de ben petit que hi som, i ja va bé aquest concurs perquè la gent va amb ganes d'ensenyar la seva forma de ball i representar el seu poble com a tal, diguem-li.
3: Sí, al final jo crec que no només és que també va bé que el premi aquest ens donava una compensació econòmica, però sí que ens ha agradat molt que hem rebut molt de suport de part de gent que està relacionada amb el món geganter i que n'entén molt, i home, com a nova junta s'agraeix que la feina que es fa es reconeixi. Al final no és només els diners, sinó el que ens han dit. Llavors sí que és veritat que en Jan i jo, que portem des de petits a la colla i tenim aquest bagatge, que al final el ball improvisat va sortir més o menys sol. Sí que vam practicar una mica la setmana anterior, però
2: L'experiència
3: és el que al final marca.
1: Sí, i tant. De fet, ara que mencionàveu allò de que sou des de petits, sé que sou una de les entitats, oi que sí, que té més jovent, no?, de Calella, potser?
3: Sí, des de que l'Oriol de Ricabres, el passat cap de colla, i la Marina van entrar a la junta, vam començar a fer... En Jan i jo hi érem, però érem l'Oriol, la Marina i 5 o 6 més. I a partir d'allà vam començar a picar pedra, i al cap de, ara que ja fa 5 anys que hi van entrar ells, doncs es veu el resultat, que quan sortim a Calella tenim molt de jovent, gràcies en part també a l'Esbojarrada, per exemple, aquest acte que hem fet, que el que busca és involucrar més el jovent en la cultura popular de Calella i en aquest cas en els gegants.
1: Parlant del reconeixement un altre cop, clar, parlem d'un ball improvisat, jo que no hi estic massa ficat en el tema gegants, què és més important a l'hora de preparar un, el saber que fareu o participareu en un ball improvisat? Poder la tècnica, poder la comunicació entre els dos balladors... Com funciona?
2: El més important, sobretot, és la comunicació entre les dues persones que ballaran, això està clar, perquè si un diu una cosa i l'altre diu una altra, malament, un va cap a un costat, cap a l'altre, i ets hem perdut.
1: Però en el moment, no?
2: Clar, sí, és a dir, la cançó tampoc sabíem quina era, i en el moment que comença a sonar, escoltar ritme, diem... Tu dius això, jo dic això i...
1: Però com a base sí que prepareu alguna cosa,
3: sí, no? tenim certs passos que ja hi posem un nom i tot per tenir clar quin és quin, i llavors vam decidir que un dels dos manava i llavors l'altre l'havia de seguir. Però al final, quan escoltes la música i després de... Normalment són músiques que ja hem escoltat, on no deixen de ser un pas doble, que és normalment el que es balla, i al final ens acabem tenint molt fàcil, i més en Jan i jo, que portem ballant molts anys junts, sempre hi ha amb qui t'entens millor i amb qui no.
1: De fet, en Bernat i l'Elisenda tenen un ball propi, com Quirza i la Minerva, com fins i tot el Mastegamosques, els capgrossos en aquest cas. Clar, suposo que de base, que és el que comentaves, agafeu una mica, no, del ball de cada un de cada una de les parelles en aquest cas, no?
2: Exacte.
1: Vale, perfecte. Entrem una mica, vull parlar una mica amb vosaltres del tema gegants, no? El tema de l'entitat i què representeu, bueno, no només per la ciutat, sinó per Rodalies, no? Com, per algú que no ho ha viscut des de dins, que com és el meu cas, el tema dels gegants, com, què és per vosaltres aquesta sensació de sortir al carrer i que, bueno, representeu un acte o seguiu un acte i us segueixi molta gent?
2: És una manera de seguir la cultura tradicional d'aquí, bueno, catalana, ja diguem-li, després de Calella. Perquè quan som dintre els gegants, com vam comentar l'entrevista passada amb la Sònia, és la germanor que es viu a dintre. És a dir, tant grans com petits, disfrutem entre tots junts, ballem, cantem, i ens ho passem bé amb els gegants.
3: I jo crec que afegint això d'en Jan, també tenim sort que aquí a Calella tenim una tradició gegantera que, home, déu-n'hi-do... Malauradament vas a llocs que no la tenen, i aquí hem de estar orgullosos de la gent de Calella, que sempre que sortim ens venen a veure, i això també ens omple a nosaltres. També aquí hi ha una feina molt, molt ben feta de les escoles i des de les llars d'infants, que ara mateix que s'acosta Festa Major tenim escoles que ens venen a visitar al local, nosaltres anem a actes que fan ells o de graduació o així, i això al final fa que els nens coneguin qui són en Quirze de Minerva, coneguin la llegenda de la Llopa i ens surtin a veure per Festa Major.
2: I a més sàpiguen les cançons.
3: Exacte.
2: És important.
1: Sí, ho comentàvem abans, de fet, sou més de 200 socis, ho hem comentat. Clar, teniu una esperança, no?, de que aneu creixent, no?, en aquest cas, i sobretot en jovent, que també ho comentàvem, no?
2: Si més no, en intentar créixer, que sempre és important, que tothom segueixi i mantenim la, diguem-li, la grandària aquí a Calella i sobretot a fora, que és quan costa més tenir l'actiu. Total.
3: Amb l'objectiu aquest que dèiem, que deies tu, de captar jovent nou, però també cuidar la gent de tota la vida, la gent gran, i intentar que entre tots estiguem còmodes i puguem gaudir de la festa.
1: Ara us pregunto, després d'aquest reconeixement, d'aquesta experiència, no sé si teniu algun projecte futur de cara a no sé si a l'estiu, o sigui, de cara a la tardor, a l'hivern, alguns actes que pugueu dir, mencionar, perquè així la gent, doncs, us pugui seguir, clar.
2: Enguany celebrem per la Festa Major de la Minerva els 5 anys de l'Esbojarrada, que és una cercavila nocturna que vam inaugurar per, diguem-li, la gent animar prèviament per anar a barraques, i com ja varen fer, com ho, que vam fer el...
3: Bueno, fa 3 anys es va fer un, ja es va fer un intent. De fet, el MOTDR, que va fer un estudi dels joves, de la participació juvenil en actes de cultura popular, el projecte final va ser això, que l'objectiu era acabar barraques per apropar tant aquests, que hi ha molts joves que al final els gegants no es coneixen, o perquè no s'interessen, o perquè mai els han viscut, i al final, si anem a barraques, ens apropem a tot el poble, perquè barraques és on se concentra més el jovent, i la intenció és aquesta, que tothom pugui veure què és l'Esbojarrada i animar, com diu en Jan, a que segueixin la festa a Barraques, amb els que aquest any tenim...
4: Els Catarres.
3: Els Catarres, que és un grup.
1: Sí, sí, tant i tant, sí, sí. Deixeu-me fer un parèntesi, perquè has comentat la gent de fora. Jo crec que, bueno, no sé què en penseu vosaltres, però és molt important que el Calella, al final, és una localitat molt turística, no? I vosaltres, com que al final parleu o feu, viviu una cultura que és molt visible, com els castellers, per exemple, no sé què en penseu vosaltres de... quan sortiu, ja sigui el cas de Barraques, que també ve gent de fora, com ho rep la gent de fora, els turistes en aquest cas?
2: Els turistes sorpresos, perquè allà no és, diguem-li, no es veu cada dia i sempre...
3: No és habitual.
2: Exacte, els veus com amb cara boca oberta, ulls oberts, gravant...
3: Però també té el seu joc. L'altre dia parlàvem, dissabte mateix al concurs, parlàvem amb gent de Mataró, de la colla gentera d'una colla de Mataró, i ens deia que al final... Calella, com que és una ciutat tan turística, quan ells ens visiten, fa fins i tot certa gràcia veure els turistes ja impressionats, a veure unes figures de 3 metres ballant, que això mai ho han vist, i ja veus tot ja gravant amb el mòbil, i ja fa festa això també.
1: Molt bé, nois, doncs moltes gràcies per venir aquí avui a parlar sobre aquest reconeixement, i molta sort en el futur en tots els actes que feu.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: I tot seguit el que fem és el tal dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Com va el divendres? Què tal?
5: Bé, molt intens, moltes coses, no hem parat en tot el dia, no pararem fins a quarts d'11 de la nit, o sigui que bé, però bé, amb ganes, la veritat.
0: Molt bé, doncs amb aquestes ganes vull que em diguis quines persones fan anys avui, a qui hem de felicitar.
5: Doncs mira, força gent coneguda, sobretot el primer, Noel Gallagher, icònic guitarrista, compositor i co-líder de la banda britànica de rock Oasis, que, mira, fa 59 anys, perquè és de l'any 67, per
0: exemple.
5: Molt
0: bé. I qui més?
5: Sí, seguim amb la Melanie Brown, més coneguda per Mel B, cantant britànica i membre de Kijema.
0: De les Spice Girls!
5: Ah, exacte! Exacte,
0: de les Spice Girls. Tampoc és que m'agradin tant, eh? Bueno, sí que ho sembla, no?
5: Bueno, però està bé aquesta energia per presentar la Mel B, que, mira, justament avui em fa d'anys 54.
0: 54 anys, eh? Ostres, saps que m'has dit el nom i no la ubico gens, que és la Rosa, la Castanya, la Pèl Roja, la Victòria, no? Perquè la Beckham ja ha escollit un altre camí. Del luxe,
5: sí, no,
0: i de...
5: La Mel B, és que, clar, no sabria com explicar-t'ho. Diria que era la rinxolada, l'única, de fet.
0: La única rinxolada.
5: Sí, sí, sí. Mira, a veure, miro una
0: foto.
5: Ai,
0: sí, sí, sí.
1: La morena.
5: Sí, oi? Eh que sí?
1: La morena.
0: Ara la veig
5: aquí.
0: Ah,
5: vale, gràcies, Sergi. Ah, és un tamacle, això. Així sí que encarem bé la recta final de la setmana, eh?
0: Tenim algú més a felicitar?
5: Sí, mira, Danny Elfman, compositor i músic nord-americà, famós per crear bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Batman i el tema principal de la mítica sèrie de Los Simpson, també.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sí. I algú més, encara?
5: Sí, l'Annette Bening, perdó, que no em sortia a dir bé el nom, Annette Bening, reconeguda actriu nord-americana guanyadora dels Globus d'Or i nominada diverses vegades als Oscars perquè ella havia format part d'American Beauty.
0: Ah, molt bé. Doncs ja hem felicitat els famosos que toca. Ara anem amb les efemèrides com a tal. Avui 28 de maig... 29. 29 de maig.
5: Avui és no dia... vol celebrar dies nacionals ni internacionals.
0: Sí, sí, sí. Sí. Anem a veure doncs, quins dies són importants també per recordar.
5: Vinga, abans de les efemèrides, Dia Nacional de la Nutrició, des de l'any 2002 se celebra. L'objectiu, òbviament, és conscienciar la població sobre la importància de mantenir uns hàbits alimentaris saludables i un estil de vida també equilibrat. I, a més, també coincideix avui amb el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, dedicat a defensar el dret a la salut i el benestar de totes les dones del món.
0: Molt bé, doncs ara sí, efemèrides de l'any 1953, que hem de recordar?
5: Doncs mira, els primers alpinistes en pujar l'Everest. Saps de quina nacionalitat eren?
0: No.
5: Doncs mira, ja te'ls dic jo i també els oients que ens escolten. Primer, Edmund Hillary, neozelandès de Nova Zelanda, acompanyat del Sherpa nepalès Tenzing Norgay. Diem Sherpa perquè el Sherpa normalment és de persones de la zona de l'entorn de l'Himàlaia que pujaven i acompanyaven els alpinistes perquè ja estan molt acostumats des de ben petits, evidentment, a aquestes zones amb poc oxigen i tenen moltíssima resistència. Per tant, aquest Sherpa nepalès va acompanyar a Edmund Hillary a ascendir fins als 8.848 metres que té l'Everest.
0: Molt bé. Alguna cosa més a explicar pel que fa doncs, a aquesta efemèride?
5: Sí, que van haver-hi molts intents fallits prèviament, com és lògic, abans d'aconseguir alguna cosa primer es falla molt, s'ha d'intentar, intentar, fins a 32 anys d'intents fallits i algunes tràgiques expedicions prèvies. I la notícia, a més, del seu ascens, aquest, el 29 de maig de 1953, va coincidir amb la coronació de la reina Elisabet II, convertint-se en un símbol d'orgull per tot l'imperi britànic, perquè també va haver-hi una expedició britànica que, liderada per John Hunt, va aconseguir planificar bé la ruta i ascendir també a l'Everest. Finalment, la gesta va inaugurar, per tant, una nova era en l'alpinisme mundial i ara ja ho sabem, que després de més de 50 anys després, Gemma, molta gent ha aconseguit ascendir fins al capdamunt de l'Everest. Tot i així, gens fàcil. Jo no m'hi veig capaç.
0: No, home, és complicadíssim, eh? I t'has d'entrenar molt i no només l'esforç físic, també mental, perquè deu ser doncs, molt complicat en tots els aspectes. Efemèride musical, què hem de recordar?
5: Som-hi. Avui, aquesta setmana, més ben dit, l'acabarem, com sempre, amb una efemèride musical l'any 2020. No anem massa lluny aquest cop. Lady Gaga publica en plena pandèmia l'àlbum Cromàtica. L'artista llança aquest sisè àlbum d'estudi que inclou el duet de Rain on Me amb Ariana Grande, un altre gran artista que en vam parlar fa poc al programa. I amb aquest llançament, Lady Gaga va batre el rècord de l'artista femenina més ràpida a acumular 6 àlbums consecutius al número 1 de Billboard, aconseguint-ho en poc més de 9 anys. Per tant, Gemma, una dimensió impressionant la d'aquesta artista.
0: A mi Lady Gaga és una cantant que fa molts anys que m'agrada. Potser des dels 14 anys que l'escolto.
5: Sí.
0: I mira que en aquella època, quan jo tenia, ara en tinc 30, quan tenia 14 anys, que la gent li agradés Lady Gaga estava vist com de friki, com, ui, què dius, la Lady Gaga, si està boja, si...
5: Per al Poker Face, el Bad Romance, per exemple.
0: Clar, perquè va tenir aquella, la primera, o sigui, l'època inicial de la Lady Gaga era molt extravagant, molt poc habitual, no?, les coses que feia, les coreografies, el maquillatge, la vestimenta...
5: Veritat.
0: Després es va com... no tornar avorrida, perquè no és avorrida la paraula, però més convencional. Saps que va fer un gir radical?
5: No l'he seguit tant, però sí que sé de què em parles en aquesta primera època, perquè jo ara m'està venint al cap flaixos de videoclips de Bad Romance o Poker Face, que a mi m'agradaven molt i em semblaven molt extravagants, però m'agradaven també.
0: De fet, els fans els coneixen com a Little Monsters. Sí, com que els fans... Sí, com que són monstres, no? Perquè com que ella canta per tothom, no? Com per tots els col·lectius i aleshores és com que... Bé, es relaciona una mica doncs, amb ser poc convencional, no?, en aquell moment. Sí.
5: No sé si en Sergi té alguna cosa a afegir al nostre company.
1: No, ho heu dit tot a la perfecció, sou uns experts. Carai. De la Lady Gaga, i tant.
5: La Gemma.
0: M'agrada molt, sí, és que a part té una veu i crec que és una cantant doncs, amb molt de mèrit i també pels espectacles, no? Quan ara està molt de moda, no?, fer aquestes performances als concerts i que tot és una història, però abans no era tan habitual i ella doncs va ser de les, per mi crec que va ser com de les primeres en el tema del pop, eh? No sé si en altres gèneres musicals ja es feia això de posar en escena doncs tot el que desplegaven, però vaja, que la Lady Gaga mola molt, oi que sí?
5: Sí, i a més aquesta cançó que estem escoltant de fons, aquest Rain on Me, també és una lletra molt profunda, tot i que sigui d'un ritme molt alegre i ballable, i parla bàsicament de les dificultats de la vida i els traumes en què ens hem d'enfrontar, però que amb la resiliència tot se supera.
0: Doncs amb aquest missatge tan bonic, Marc Tresserres, m'ha agradat molt, acabem la secció i arribem a 57. Fins ara.
5: Fins ara. Bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
2: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
1: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma, com estàs?
4: Molt bé, i tu què tal? Com va el divendres?
5: Tot preparat pel nostre particular viatge en el temps, avui a l'hemeroteca?
4: Doncs va, som-hi, què ens expliques avui?
5: Vinga, doncs, si m'acompanyeu, vull que m'acompanyeu precisament fins al 29 de maig, però de l'any 84. Els rotatius de la comarca destacaven que, finalment, no hi hauria un escorxador mancomunat a l'Alt Maresme. Us explico, tal i com es va decidir en la reunió del dia anterior, on tots els alcaldes dels municipis implicats hi van poder participar a Sant Pol. Un tema, el dels escorxadors, que des de les últimes normes imposades per sanitat havien creat problemes a més d'un municipi de la comarca. En principi, la idea de l'escorxador mancomunat entre els pobles de l'Alt Maresme semblava la solució idònia per a tothom, però al final sembla que es va deixar de banda d'una forma ja definitiva després d'aquesta trobada. La fórmula, doncs, que semblava que finalment s'adoptaria era la d'establir una concentració dels pobles de Camp Calella o també Tordera, que eren les dues úniques poblacions de l'Alt Maresme que disposaven d'un escorxador en condicions. Així, doncs, la solució prevista llavors semblava ser que Calella i Tordera siguessin els centres en aquest sentit, sobretot per als altres pobles grans com Arenys, Malgrat o Pineda, mentre que per les poblacions més petites semblava que l'utilització dels escorxadors s'intentaria reduir cada cop més fins a anul·lar-la, com era el cas, per exemple, com dèiem, de Sant Pol, on els carnissers ja havien decidit no matar el bestiar ells mateixos. Un problema bastant freqüent, a la nostra comarca també, Gemma, t'haig de dir que pels anys principis dels 80, que semblava doncs això, que mancomunar un escorxador a l'Alt Maresme seria la solució, però com veiem, al final els alcaldes s'hi van posar i van decidir optar per una altra solució.
4: Jordi, doncs moltes gràcies, com sempre. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.
4: I anem ara cap a Canet de Mar perquè demà acollirà la 13a jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet, Amics del Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament i també diverses entitats del territori.
0: Demà dissabte tenim una cita important al nostre poble. Estem parlant de la 13a jornada de protecció del litoral. Cuidem el mar, cuidem casa nostra. Ja sabeu que els amics de Talassa Canet de Mar, Amics del Mar, cada any ens porten propostes com aquesta, interessants i necessàries, i que a més són totalment d'agrair, perquè aquesta neteja del nostre fons marí és molt, molt necessària. A banda, aquest dissabte venen no només amb una neteja de fons marí, sinó que ens portaran també la festa de l'escuma i, a més, un final amb una reflexió educativa que de seguida comentarem. Tot plegat serà aquest 30 de maig i per saber-ne més detalls avui ens acompanya el Toni Salvà. Ell és membre de Talassa i també vocal de la Junta. Molt benvingut, què tal?
6: Hola, gràcies. Aquí estem per explicar una miqueta el que estem fent des de Talassa.
0: Que déu-n'hi-do, com dèiem, la feina que dueu a terme des de Talassa. De fet, Toni, si et sembla, comencem explicant una mica, perquè potser m'estranyaria, però potser hi ha algú que no sap exactament què és l'associació Talassa.
6: Bé, Talassa és una associació que es va fundar per un grup d'amics que els agradava molt les activitats que es fan en el mar, des de fer snorkel, bussejar, fins i tot anar amb caiac, o senzillament perquè els agradava estar banyant-se a l'aigua de les nostres platges. I la veritat és que en aquests anys sí que s'han fet sobretot el tema de la neteja de fons marí, però ara darrerament, des de fa un o dos anys, que s'estan fent més activitats per tal de donar a conèixer el nostre mar, els seus habitants i fer promoció de que s'ha de cuidar per poder gaudir-ne, no?
0: I una mostra, com dèiem, serà demà dissabte amb aquesta ja 13a jornada de protecció del litoral. Sabem que es farà el passeig marítim, evidentment. Com organitzareu la jornada?
6: Mira, nosaltres començarem ja de bon matí, a les 7 del matí, els col·laboradors de Talassa, per muntar la logística a la platja. Muntarem unes carpes, muntarem una sèrie de banderoles, no només de Talassa, sinó dels col·laboradors que tenim. I després ja, al voltant de 8:45, farem la trobada amb els participants de la neteja, els capbussadors, els bussejadors, que ens reunirem en el pàrquing de davant del dia, perquè tenim una participació aquest any de gairebé 30 bussejadors.
0: Caram!
6: Aleshores, clar, venen amb cotxe i aquí ja sabem la dificultat d'aparcar a prop del passeig marítim. Aleshores, ens juntarem allà per fer l'explicació de com funcionarà tot plegat i tindrem unes furgonetes perquè puguin portar el material dels capbussadors, dels bussejadors, fins a la zona de la platja, del passeig marítim. I aleshores, amb cotxes de companys i col·laboradors de Talassa, els acompanyarem a la platja perquè puguin, no s'hagin de desplaçar caminant des d'allà. Aleshores, tenim la sort que tenim l'aparcament aquest que podrem aparcar fàcilment tots. I també sí que és veritat que un dels aparcaments que hi ha a la zona del final del passeig marítim, a la banda de la Nacional, la Guàrdia Urbana ens reserva 5 o 6 llocs, crec, però no són suficients.
0: Clar.
6: Aleshores, ja ens desplaçarem a la platja, a la zona d'on sortirem, i aproximadament entre 10:45, més o menys, iniciarem el que és l'activitat de busseig per recollir totes les deixalles que trobem en el fons de la nostra costa, diguéssim, no? de prop de la platja. Aproximadament l'activitat aquesta durarà una hora, hora i mitja, i paral·lelament també hem convidat a els nens del Consell Escolar de Canet, vale? perquè tots els que vulguin puguin afegir-se netejant la zona de la platja. Val? I també convidem a qualsevol persona que estigui interessada en participar-hi, doncs que pot venir tranquil·lament, bueno, que agrairem la seva col·laboració també. No és que estigui molt bruta la platja en aquests moments, però sempre hi ha algunes deixalles i tot el que pugui, es pugui recollir, doncs serà benvingut. Després de l'activitat aquesta, bueno, aproximadament de 11 a 12 es fa la festa de l'escuma, que és perquè engrescar la canalla que vingui, no només a participar a la neteja de la platja, sinó que també tinguin aquest premi, diguéssim, de passar-s'ho bé. És una manera d'estirar-los cap a l'activitat. I al final de la jornada, doncs, farem una mica l'explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica, perquè els nanos vegin, bueno, no només els nanos, sinó el públic en general, que pugui venir, doncs que vegi què és el que arriba al mar, no? Heu de pensar que el mar comença a casa nostra, des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar. I tot el que són els embornals o les clavegueres, també tot el que es llença al carrer...
0: Totalment.
6: Acabar al mar.
0: Per tant, Toni, interessant l'explicació i la manera que plantegeu des de Talassa aquesta jornada, perquè ara ens parlaves d'una mica d'una manera transversal, és a dir, sí que hi ha aquests bussejadors professionals, voluntaris, que es dediquen a anar al fons del mar, però convidem a tota la població també perquè el que és la platja en si, la sorra, doncs també puguin fer aquesta petita col·laboració de neteja, no?
6: Exacte. Professionals no n'hi ha gairebé cap, eh? Tots els que bussarem som aficionats al mar.
0: Però quan portes molts anys ja ets professional, gairebé.
6: Més que professional, acaba sent la teva activitat de lleure i que vas perfeccionant i et vas formant per cada vegada bussejar més bé. I bé, una manera de participar d'aquesta activitat, doncs, és col·laborant amb aquestes neteges que es fan no només aquí a Canet, sinó arreu de la costa catalana.
0: Ara ens deies, enguany una trentena de bussejadors. A nivell de voluntaris, parlaríem d'aquesta trentena, hi hauria una xifra més elevada aquest any?
6: A veure, ja et dic, de capbussadors ja estarem uns 30. Algun més que potser es tirarà no amb ampolles, sinó a pulmó lliure, fent snorkel o anamnea. I de voluntaris que col·laboren, no et sabria dir la xifra, però serem més d'una dotzena col·laboradors de Talassa que estaran, diguéssim, fora de l'aigua, participant de la logística, col·laborant. I també cal remarcar que tenim tota una sèrie de col·laboradors, diguem-ne, econòmics, que ens ajuden a poder tirar endavant aquesta activitat, des dels del Globo Rojo, el càmping Globo Rojo, que ens donen els entrepans, ens fan els entrepans i ens porten els entrepans pels capbussadors, que quan surtin de l'aigua puguin agafar forces.

0: Una és l'Aresa, les drassanes Aresa d'Arenys de Mar, i la línia de nàutica de Yamaha, que també ens ajuda econòmicament i per poder tirar endavant aquests projectes, no només el projecte de la neteja, sinó altres projectes que tenim enguany.
1: Està molt bé realment tenir tota aquesta ajuda per fer possible una feinada com la que tindrem aquest dissabte aquí a Canet. En comparació amb els últims anys, Toni, no sé si heu vist un augment d'interès de voluntaris, de capbussadors, que ara ens deia, no, més o menys ens mantenim a les mateixes xifres.
0: En quant a capbussadors, aquest any hem crescut una mica. No sé si estaven sobre els 22 o així, i sí que hem hagut de dir alguns fins i tot que no podien venir perquè teníem la llista de participants per capbussar-se amb ampolles tancada, però està oberta a venir a fer snorkel també, que es pot recollir al fons d'aquí. Canet no és massa profund, bueno, és gens profund, la platja t'allunya fins a les boies de limiten la zona de bany i potser hi han 7 metres, 6-7 metres, que cosa que és bastant assequible a pulmó lliure. Val? I, o sigui, que també es pot fer la neteja d'aquesta manera. I, per altra banda, col·laboradors, sempre hi ha algú altre que s'afegeix.
1: Que bé.
0: Amb això també tenim aquesta sort.
1: Sempre va bé, una mà de més. Per tant, aquella gent que estigui escoltant i vulgui venir demà dissabte, que s'acosti al passeig marítim. Està clar que és feina de tots de poder col·laborar i cuidar, i que a més, doncs, demà podem donar un petit granet de sorra en aquesta 13a jornada de protecció del litoral. Recordeu que la cita és al passeig marítim. A partir de les 9, doncs, ja podrem començar tota aquesta feina. I avui, doncs, Toni Salvà, hem volgut comentar una mica amb els amics de Talassa. T'agraïm molt aquesta estoneta i ens emplaçarem a trobar-nos, doncs, aquest proper dissabte al passeig marítim. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Va, som i seguim, i com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Martí. Endavant.
3: Doncs sí, Gemma, avui és divendres i ja la gent, quan arriba el divendres, ja li comencen a entrar aquelles ganes d'anar a veure alguna pel·lícula, i nosaltres portem aquí a l'Ona Maresma la Mireia González, que és la nostra experta, perquè ens doni les millors propostes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
4: Bona tarda, com esteu?
3: Molt bé, i tu?
4: Bé, perfecte, aquí esperar a parlar amb vosaltres.
3: Molt bé, doncs a veure, nosaltres també estem una mica a l'espera i expectants de quines són les propostes, primer de tot, que ens faràs per anar al cinema durant aquest cap de setmana, o bé, qui no pugui, de cara a la setmana vinent.
4: Sí, dues propostes. Començarem amb la primera, que és un thriller espanyol que es diu La Silla, que està escrit i dirigit per Ángel de la Cruz i protagonitzat per Jaime Lorente i Cristina Ochoa. En Daniel és un jove escriptor de novel·les de misteri d'èxit que està casat i té un fill. Un dia, però, realitzant una prova per una de les seves novel·les, pateix un accident que posarà en perill tot el que té. Aquest accident té a veure amb una cadira. No direm res més.
3: Carai, pensava que diries que potser es quedava amb cadira de rodes, però no, o sigui, l'accident és amb una cadira, eh? O sigui, carai.
4: Sí, una cadira de les que podem tenir a casa, senzillament a la cuina o al menjador, una cadira d'aquest estil.
3: Mira, ja només per la curiositat que em genera veure quin accident de gravetat pot causar una cadira, crec que ja és un motiu de pes per anar a donar-li una oportunitat a aquesta primera proposta. Tu l'has vist, aquesta, Mireia?
4: No, encara no, perquè arriba aquest divendres al cinema.
3: Arriba avui mateix, eh? Molt bé,
4: sí,
3: molt bé.
4: He vist el tràiler i és bastant intrigant, el que passa.
3: Bueno, doncs veurem si ens resol aquests dubtes un cop sortim de veure-la. I això com a primera proposta. Ens n'anem ara a la segona, que és la pel·lícula, si no m'equivoco, corregeix-me, Mis queridísimos padres.
4: Sí, aquesta és una comèdia francesa que està dirigida per Emmanuel Patron i que ens parlen d'un matrimoni, l'Alice i en Vincent Gauthier, que convoquen urgentment els seus tres fills per confessar-los que els ha tocat la loteria, però que no rebran ni un cèntim. Aquest fet transtocarà tota la família. Entre els protagonistes destaca André Dussolier i Miu Miu.

0: Ai, o sigui, molt queridíssimos, no sé jo.
1: No ho perquè, són, eh? Sí,
0: no sé si està ficat amb ironia aquest títol, potser.
1: Sí, totalment. És totalment irònic perquè, esclar, no donaran ni un cèntim als fills, doncs això doncs, trastoca, evidentment, doncs, tota la família.
0: Tu, Mireia, ets d'aquelles que si et toqués la loteria ho explicaries en el teu cercle més proper, ja no dic que vagis donant veus de la notícia, o potser ja és, bueno, com a la pel·lícula aquesta, doncs gent que s'ho queda per ella i ni els seus fills, eh?
1: Home, jo suposo que ajudar el cercle proper sí que ho faria, no? Perquè sempre hi ha cosetes que pots ajudar. Però jo soc més de no explicar-ho més en general, no? Si és una cosa que més íntimament potser sí, no ho sé. I tu què tal? Com ho veus?
0: No, jo estic amb tu. Imagina't la de problemes que jo ja el pel sac que em donarien si anés dient que m'ha tocat la loteria, no m'ho vull ni imaginar. Però jo tampoc adoptaria la opció d'aquests queridíssimos padres que ens portes, perquè, home, no donar-los ni un cèntim als fills... Bueno, no sé, veurem a la pel·lícula. Potser ens donen arguments perquè així sigui. Tampoc fem spoiler, però ho trobo estrany així de primeres.
1: Sí. Potser els fills no s'han portat gaire bé amb els pares. Ho deixem així i així, doncs, posem una mica d'intriga.
0: Exacte, deixem-ho a l'aire i ja ens donarà respostes la pròpia pel·lícula. Ens anem ara, Mireia, a les propostes que ens fas de pel·lícules en streaming, que són les plataformes digitals, com per exemple Netflix, Movistar Plus, HBO, etc. I la primera de totes, de fet, la podem veure en aquesta primera plataforma que he citat, que és Netflix, i és L'Acompanyante. De què tracta?
1: Doncs és un thriller de ciència-ficció que està escrit i dirigit per Drew Hancock i protagonitzat per Sophie Thatcher i Jack Quaid. La mort d'un multimilionari rus desencadena una sèrie de fets rocambolescos per l'Iris i els seus amics durant un viatge de cap de setmana en una finca al costat d'un llac. És una pel·lícula amb tocs de ciència-ficció que tampoc explicarem molt per no desvetllar-ho, però hi ha una història molt tèrbola pel mig.
0: Carai, aquesta setmana va la cosa de diners, veig.
1: Sí, perquè bé, doncs tothom va darrere una miqueta dels diners, sí.
0: De diners i d'una visió interessant, perquè de diners, però una mica negativament, que sempre ens imaginem com que els diners aporten coses positives, però en aquestes dues pel·lícules, de moment, per el que sembla, no és del tot així, no?
1: No, porten bastants mals de caps, tant amb una pel·lícula com amb l'altra, sí, porten bastants mals de caps els protagonistes.
0: Molt bé, doncs veurem a veure quina és aquesta intriga que s'amaga darrere d'aquesta proposta que, recordem, és L'Acompanyante i la podem veure a Netflix. Ens anem ara a la quarta proposta, en concret la segona de pel·lícules de streaming, que tu mateixa, Mireia, si la vols presentar.
1: Sí, es tracta doncs de la quarta entrega ja de L'Expediente Warren, L'Último Rito, que aquesta pel·lícula doncs ha arribat a moltes plataformes i per això la destaquem. Arriba a HBO Max, a Movistar Plus, a Filmin, a Raku TNTV i a Amazon Prime Video. És un thriller de terror nord-americà que està protagonitzat per Patrick Wilson i Vera Farmiga. Els investigadors experts en terror sobrenatural, Led i Lorraine Warren, s'enfronten a un últim cas terrorífic per combatre unes entitats misterioses que els amenacen. Doncs aquesta pel·lícula, suposo, ja se n'han fet diverses versions. De fet, aquesta concretament és un remake d'Apariciones, la casa de les almes perdides, de l'any 91, i recordem doncs aquesta sèrie ha arribat a la seva quarta entrega i també té 5 spin-offs de l'univers Warren, és a dir, és una sèrie que ha tingut molt d'èxit i que novament doncs arriba una altra pel·lícula.
0: Déu-n'hi-do, això t'anava a dir, perquè Expediente Warren, bueno, és que poder és de les sagues de terror més famoses, o si més no, més duraderes,
1: sí.
0: No?
1: Sí, d'aquests darrers anys, de fet, doncs, ja en dic, ens han arribat quatre pel·lícules diferents i han anat sortint allò que en diuen spin-off a partir de personatges que també han sortit a les pel·lícules i sí, ha tingut molt bona acollida i bé, doncs a la gent li agrada molt.
0: Imagina't. Ara potser et poso en un compromís, Mireia, però em sona, no me'n facis molt cas, perquè no és la meva especialitat com tu al cinema, però pot ser que Expediente Warren fos al principi de tot, si més no, uns casos com reals o els personatges o alguna cosa així, o m'estic confonent ara potser?
1: Jo crec que sí que és veritat que tenia una base real, però com que són fets paranormals, sempre és allò que et mous en aquell límit de no saps si creure tu o no, però algunes cosetes sí que poden sortir de fets reals, de coses que probablement han passat, potser no tan portades a l'extrem com apareix a la pel·lícula, però sí que a vegades són casos que han passat a la vida real.
0: Mira, ara estic buscant, potser, si no, demano disculpes, però estic buscant i sí que es veu que els Warren eren una família real, que van morir per causes naturals. I a partir d'aquí, mira, els hi han tret suc a la història, sembla.
1: Sí, d'aquesta parella, que era Christian, en van treure aquests expedients, és a dir... A veure, fins a un límit sí que van existir una parella d'investigadors paranormals que es dedicaven doncs, a investigar, doncs, per exemple, poltergeists o coses així una mica estranyes que passaven a cases.
0: Bueno, si dona aquest punt interessant que sempre quan algú sap que hi ha algú de veritat darrere, doncs encara et fa enganxar-te més a la trama. Mireia, anem a l'última proposta que ens portes?
1: Sí, es tracta del Ritual, que és una pel·lícula de terror britànica que podem veure a la Netflix. En aquest cas és una pel·lícula que està protagonitzada per Rafe Spall. Ens parlen de quatre amics de la universitat que es reuneixen per fer un viatge de senderisme pels boscos de Suècia. Tenen la finalitat de rendir homenatge a un antic amic que ha mort de forma violenta. Una presència estranya comença a assetjar-los quan s'endinsen en el bosc. A veure, sembla que totes les pel·lícules d'aquesta setmana vagin en una direcció, però aquesta pel·lícula també és molt intrigant, de terror així paranormal fins a cert punt, però també està prou bé per passar l'estona.
0: Molt bé, molt bé, ja m'agrada, ja sempre ho comentem, que aquestes pel·lícules així d'intriga, de terror, són de les que enganxen i de les que et fan no aixecar el cul de la cadira, així que...
1: Exacte.
0: Que, bueno, cinc propostes que els hi donarem una oportunitat, no sé si tu et quedes amb alguna d'aquestes cinc o no et vols mullar.
1: Sí, de fet, les dues que he vist són la de l'acompanyante i el Ritual, i totes dues estan bé, totes dues m'han agradat força.
0: Molt bé, doncs donem l'aprovat aquestes i les altres tres que queden, doncs seguríssim que també estan a l'altura, o si més no, doncs ho comprovarem aquest cap de setmana. Així que Mireia, mil gràcies per venir un dia més aquí a l'Ona Maresma i ens escoltem la setmana vinent.
1: I tant, que sí, que vagi molt bé.
0: Adeu, adeu.
2: Molt bé, doncs ja hem conegut les estrenes d'aquesta setmana al cinema i a les plataformes i ara és el moment també de conèixer els resultats d'aquesta pregunta del dia des de Malgrat. Andrea, què estàvem preguntant avui?
3: Doncs avui, aprofitant que arriba el cap de setmana, preguntàvem si ets més de platja o de piscina i sembla que la gent ho té força clar, perquè un 67% es declina per la platja i només un 33% per la piscina.
2: Molt bé. I els locutors de l'Ona Maresma, Andrea, tu què t'agrada més, platja o piscina?
3: Diguem que una barreja de les dues, perquè és, diguem que, més net potser la platja, no hi ha tants químics i clor i productes que ens podem trobar a la piscina, el que passa és que a la platja hi ha diverses espècies marines que no són especialment del meu gust.
2: Molt bé. Martí, què t'agrada més a tu?
0: Doncs mira, jo he de dir que odio la platja. És a dir, em quedo amb la piscina, però no perquè sigui sant de la meva devoció, però és que la platja és que no puc, la veritat. Entre la sorra que se m'enganxa, la calor quan estic prenent el sol, després el fred quan em vull ficar l'aigua, el soroll, que cada cop està més massificat.
2: El soroll.
0: Bueno, és que allà amb la tovallola que estic incòmode, vull dir, és que no... Jo no... Si, si es vol fer un plan amb mi, agrairia que no fos a la platja, la veritat.
2: Déu-n'hi-do. A veure, tenim algú més que vulgui dir la seva?
4: Jo mateix.
5: T'entenc, Martí, sí, sí.
2: Va, Sergi, Marc. Marc, comença.
4: Jo sóc més de platja ja simplement perquè quan enganxes el típic dia de platja que sí, fa calor, d'acord, i pot haver-hi molta gent, home, si està plena de gent potser ja no val la pena, no? Però si hi ha gent però estàs tranquil, estàs amb els amics, pots fer per exemple un partit de vòlei i allargues amb una posta de sol, per mi ideal la platja.
2: I en Sergi?
5: Jo completament d'acord amb en Martí, jo de fet fins i tot sóc com les cabres, tiro cap a la muntanya, jo ni piscina ni platja, cap a la muntanya però de cap.
2: Jo us diria que m'agrada més la piscina. De fet, el mar m'agrada molt el mar, però la piscina, una piscina neta, tranquil·la, no? És com...
0: Clar, és que això és una altra, vull dir, ara tu ho has dit, també la platja, segons on vagis, està feta una merda, és a dir, sí. És també un motiu més per odiar-la, en el meu cas, ara tampoc vull ser aquí un criticón, però uf,
2: no, no.
0: Si
2: no
0: puc,
4: A veure, si tens clar. Una piscina personal a casa, home, això també m'encanta,
2: Clar, o no... O potser vas de vacances i a la piscina de l'hotel doncs et pots banyar, no?
4: Sí, sí, també.
5: Sí, però la municipal hi ha massa gent, no? Poder?
4: Clar, depèn del dia i l'hora que hi vagis.
2: Jo fa molts anys que no hi vaig a la piscina municipal, I anava de petita, però ara ja de gran no hi vaig. No, per tant, no sé si hi ha molta gent o no. Però segurament que sí, no?
4: Ja ho comprovarem, això. Si no, podem fer un dia de ruteta, de piscina i de platja. Tots junts.
2: Aquí a Sant Vicenç, què, Martí?
0: No, que anava a dir, dius que no vas a la piscina municipal, però bé anem molts cops aquí a esmorzar a la piscina municipal, precisament.
2: Anem al bar de la piscina,
4: Doncs va una capbussada, Martí, una capbussada a la teva piscina preferida.
0: Ui, no, jo com el savi, allà a controlar la gent que s'ho passi bé, amb el meu còctel o l'aigua, si cal, i ale, a una altra cosa.
2: Doncs companys, se'ns esgota el temps, gràcies, i doncs bé, podeu respondre a la pregunta del dia a les nostres xarxes. Fins ara.
0: Adeu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresme, Jordi Pratsavalls, què ens proposes avui?
3: Va, parlem de bon teatre ara mateix al programa i ho fem, com sempre, amb uns bons amics que sempre que els hi demanem ens expliquen les seves aventures, podríem dir-ho així. I és que aquest cap de setmana arriba una nova proposta de la Magnòlia Teatre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. És la comèdia Pijames, dirigida, com sempre, per Tomàs Borràs. Avui tindrem un dels seus actors. El coneixeu, és en Josep Creus, que ens atén ara mateix al telèfon de la ràdio. Josep, molt bona tarda, benvingut.
4: Hola, gràcies per la vostra trucada.
3: Com sempre, gràcies a tu per participar d'aquest programa i per explicar-nos, com dèiem, una nova proposta de comèdia, en aquest cas, que aquest pròxim cap de setmana representeu al Centre Cultural de Malgrat de Mar, oi?
4: Doncs sí, efectivament. És la comèdia que porta per nom Pijames, de l'autor Marc Camoletti, i que portarem en escena aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Centre Cultural de Malgrat.
3: Mm-hmm. 3 dies. Doncs per començar, situa'ns una miqueta. Pijames, en què consisteix? Quin tipus de comèdia és, Josep?
4: Bé, és una comèdia d'embolic. Jo crec que la gent que vingui s'ho passarà molt bé. És una obra molt divertida. És la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant a la casa que tenen a la muntanya. Però perquè tot sembli legal davant la seva dona, perquè aquest home està casat, convida també el seu millor amic. D'aquesta manera, ell creu que l'amic li pot servir de coartada per passar aquest cap de setmana romàntic.
3: Mm-hmm.
4: L'arribada de l'amic, però, i l'arribada d'una cuinera a la casa que han contractat per passar també el cap de setmana, el que farà serà complicar la cosa moltíssim, eh?
3: Mm-hmm. Jo crec que ja li heu pres el pols, eh? El vostre públic, sabeu que gaudim precisament amb aquest tipus de comèdies, podríem dir, com diu la dita catalana, no? Embolica que fa fort, d'aquelles que no saps com pot acabar la cosa perquè cada cop es complica més, i vosaltres també ho gaudiu dalt de l'escenari. Una comèdia molt coral, no, Josep?
4: Sí, sí, és una comèdia molt coral. Aquesta comèdia som 6 personatges en escena. De tant en tant ja saps que ens agrada, doncs, una vegada a l'any o així fer una comèdia d'aquest tipus, molt esbojarrada, divertida, molt entretinguda, que fa que la gent des del principi al final pràcticament no pararà de riure, perquè és una comèdia desenfadada i per passar-s'ho bé.
3: Mm-hmm. A més, de vells coneguts, òbviament amb tu sempre parlem, Josep, però la Magnòlia té grans coneguts, com dèiem, que hem vist actuar, com la Montse Ballart, en José Gutiérrez, amb Quimet San Juan. Per tant, jugueu a casa, eh? Diguéssim, ja us coneixeu vosaltres dalt de l'escenari i ja sabeu com actuar, eh?
4: Sí, sí, efectivament, els noms que has mencionat, també la Míriam Vilaró i la Montse Buc, que formen part del repartiment d'aquesta obra, ens ho hem passat bé, com sempre, ensejant, i ara el que tenim ganes és de fer disfrutar a la gent, que gaudeixi, que s'oblidi de tot, que vagi al teatre i que s'oblidi de tot, perquè aquesta obra és per deixar-se anar i per divertir-se, per passar-s'ho bé.
3: Mm. Tot sota la direcció mítica també de Tomàs Borràs, qui ha dirigit gran part, per no dir totes les obres de la Magnòlia, que també ja, òbviament, ja esteu acostumats a treballar amb ell, Josep.
4: Doncs sí, des del principi. Pensa que aquest any, a més, jo ho vaig dir l'última vegada que vam parlar tu i jo, fa 40 anys, 40 anys de la Magnòlia, i en Tomàs i jo, doncs, som els fundadors de la Magnòlia. Per tant, fa 40 anys que estem junts.
3: Mm-hmm. Com arriba aquesta proposta, Josep, a les vostres mans? Perquè entenc que la manera habitual, no? Suposo que en Tomàs et reuneix un dia i et diu: mira, Josep, vull fer aquesta comèdia, i mica en mica aneu trobant els actors, aneu treballant fins a arribar a la data de l'estrena, que, com dèiem, serà aquest pròxim divendres.
4: Sí, efectivament. A més, aquesta és una comèdia, Pijames, que és una adaptació d'una altra comèdia del mateix autor, que és No et vesteixis per sopar, potser te sona.
3: Sí.
4: És una comèdia que la Magnòlia havia fet ja molts anys, i aquesta és una adaptació no feta per nosaltres, sinó pel mateix autor. És una adaptació de No et vesteixis per sopar, és una mica diferent, tot i que l'argument, doncs, ve ser el mateix.
3: Mm-hmm.
4: I que bé, teníem ganes de fer-la, i que va, doncs, dirigit a un públic que també gaudeix d'aquestes obres que vol anar al teatre, gaudir i passar-s'ho bé.
3: Esvergir-se una miqueta, no?, dels problemes que puguem tenir. I riure conjuntament amb gent que coneixem també del poble de Malgrat, òbviament, i que ens encanta veure com representeu una comèdia o un drama, és igual, perquè ens teniu ben acostumats amb les dues vessants dalt de l'escenari del Centre Cultural. Com dèiem, estreneu aquest divendres. Josep, com van aquests últims dies? Com van els nervis?
4: Bé, doncs, com sempre, amb ganes que arribi ja el divendres i per treure aquests nervis inicials de sobre. I bé, fent ja els últims retocs. El dilluns vam fer un assaig general, ara el que estem fent són 4 retocs, també en el tema decorat i tot, i ja està, es pot dir que estem a punt, llestos, per l'estrena divendres.
3: A més, el Centre Cultural, un lloc on vosaltres normalment no hi teniu seu, és a dir, no assageu, però en aquest cas, amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar heu arribat a aquest acord, que aquesta obra de teatre la podeu fer al Centre Cultural, oi?
4: No, sí que assagem en el centre, eh?
3: Mm-hmm.
4: Sí. Nosaltres sempre assagem en el Centre Cultural. I, per tant, també totes les estrenes les fem al Centre Cultural.
3: Per tant, ja ho esteu avasats una miqueta, ja sabeu com és l'escenari,
4: sí.
3: Jugueu a casa. Divendres, si no m'equivoco, estreneu a 8:45 del vespre, Josep.
4: Sí, correcte, el divendres a 8:45 del vespre, el dissabte una segona representació a 7:00 PM i el diumenge l'última a 7:00 PM. Hem fet 3 dies per repartir-ho una mica i perquè la gent doncs tingui opció, doncs més opcions a venir.
3: Com podem comprar les entrades per venir-vos a veure?
4: Sempre els 3 dies una hora abans, i a més el dissabte i el diumenge, que és el dia que es preveu doncs més gent, el cap de setmana, divendres sempre sol ser el dia més assequible, no hi ha tanta gent, però sí el dissabte i sobretot el diumenge el teatre es posa, vamos, a tope, i també hi ha entrada anticipada només dissabte i diumenge, per la mateixa funció del dia, de 12:00 PM al migdia.
3: Òbviament, el nostre consell de sempre, que la gent no s'esperi a última hora a comprar les seves entrades, perquè ara, Josep, tu mateix ens ho comentaves, normalment el cap de setmana és el dia que està més ple, llavors ens podríem trobar amb la sorpresa de que feu sold out, és a dir, que ja no quedin més entrades per entrar al teatre. Per tant, no ens agradaria arribar a aquesta situació. Per tant, si la gent digui jo no tinc res a fer aquest dissabte, per exemple, compreu ja la vostra entrada per no tenir sorpreses, no?
4: O venir divendres, també. Venir el divendres, per això la fem 3 dies. Perquè això va passar mateix, això va passar a l'última estrena que vam tenir a finals de gener d'un home de 5 estrelles. Doncs el diumenge es va haver de posar el cartellet d'esgotat perquè es va omplir la platea i a dalt també, a l'amfiteatre.
3: Josep, aprofitant la bona confiança que tenim, deixa'm preguntar-te també, més enllà de pijames, que com dèiem veurem aquest divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural de Malgrat de Mar, la Magnòlia Teatre, en què està treballant actualment? Entenc que finalitzant aquest projecte, que jo sempre et pregunto també, ara la veurem a Malgrat, però no sé si hi ha opció de fer-la rodar també i portar-la d'altres municipis. Mira, ja tiro la corda, poder per aquí cap a Palafolls o cap a d'altres municipis, Santa Susana crec que heu fet alguna representació també. Però en què esteu treballant, a part de pijames, la Magnòlia?
4: Blanes, Lloret, sempre hi ha possibilitats, no? Nosaltres estem oberts a fer bolos, de fet en fem. Però, efectivament, nosaltres, tot i que estem a punt d'estrenar una obra, ja estem treballant en un altre projecte que, si Déu vol, s'estrenarà el mes de novembre, i és una obra, és una tragicomèdia que porta per nom Sempre a la tardor. Això serà al novembre i servirà també per fer de cloenda d'aquest any del 40è aniversari de la Magnòlia, i volem també, tenim pensat fer una petita exposició durant tota aquella setmana.
3: Doncs mira, ens quedem amb aquestes dues novetats. Déu-n'hi-do, com us nota, Josep, que feu un bon equip i que us agrada el teatre, perquè és moment també de remarcar que vosaltres en aquest cas no hi guanyeu res, doncs això, feu teatre, mal anomenat teatre amateur, però que deixeu família, amics, deixeu diferents circumstàncies de la nostra vida per assajar, òbviament, i pel dia de l'estrena. Per tant, escolta, 40 anys es diuen aviat, Josep?
4: Sí, doncs cal remarcar-ho, t'ho agraeixo, perquè realment és així, vull dir, perquè una entitat duri tant de temps, 40 anys, doncs s'ha de reconèixer que és un esforç, evidentment, estem treballant, vull dir, tenim la família, tenim tot, i bueno, clar, ho fas perquè t'agrada, és una passió, és algo que ho portes dintre, tu ja ho saps, i quan t'agafa aquesta passió, doncs és algo que a un altre li agradarà fer una altra cosa, no? Vull dir, que a nosaltres ens agrada fer això, gaudim, fem això, i per això treballem tant, fent teatre perquè ens agrada fer-ho.
3: I se us ha d'aplaudir, sens dubte, perquè de retruc ens feu gaudir a nosaltres com a públic i això a vegades no és fàcil. Què tal, home, ja per acabar sí. entrevista, Josep, si et sembla, sí. res, adreçar-nos a la nostra audiència i doncs això, que vinguin a veure el Centre Cultural Pijames, que no se n'arrepentiran, no?
4: Sí, sí, això és el crit que faig sempre, no? Vull dir que vinguin, la gent que vinguin, perquè el que més ens agrada, nosaltres el que guanyem és l'aplaudiment de la gent i el que ens agrada és veure la sala plena de gent i que la gent gaudeixi. I en aquest cas, Pijames, com que és una comèdia, escoltar la gent com riu doncs és una gran satisfacció i per nosaltres ens donem ja, vamos, per pagats, vull dir, és evident, no? Vull dir que a l'aplauso de la gent i sentir la gent disfrutar i gaudir, i amb aquesta obra ho faran, riuran, doncs perquè Marc Camoletti era un mestre del vodevil, del teatre de la comèdia, i amb aquesta obra doncs gaudiran moltíssim, que vinguin, sí, sí.
3: Doncs, òbviament, amb aquesta recomanació a la que ens hi sumem, perquè ja sabeu que veure una obra de teatre de la Magnòlia és sinònim de qualitat i d'una bona estona, doncs, escolta, la sessió ja està servida. Divendres, dissabte i diumenge, al vespre, al Centre Cultural, doncs això, Pijames, sota la direcció de Tomàs Borràs, amb actors com en Josep Creus, ben acompanyat, i en aquest cas, doncs, amb la Magnòlia Teatre. Gràcies, Josep, avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
4: Gràcies a tu, Jordi, i a tota l'audiència. Una abraçada.
2: Arribem al final del programa d'aquest divendres a l'Ona Maresma i avui ho fem amb un concurs de la mà d'en Sergi Ferrer, de fet un concurs musical. Sergi, què ens has preparat?
5: Doncs mira, aprofitant que avui és divendres, no? Anem a gaudir una mica de música i posem a prova la cultura musical i sobretot l'oïda dels locutors i locutores de l'Ona Maresma, que no sé si els tenim per aquí.
6: Hola.
7: Hola.
8: Hola.
5: Doncs perquè sí, perquè aquí parlem molt de música, opinem de grups i artistes, recomanem cançons amb les efemèrides, amb el nostre company en Marc i a vegades amb en Martí, però ara veurem si realment reconeixen els temes, alguns temes, només escoltant-ne uns segons. El repte és molt simple, escoltarem fragments molt curts de 5 cançons de diferents gèneres i els participants haureu d'adivinar doncs, quin tema és o qui l'interpreta. I atenció també, perquè els oients també poden jugar des de casa. Si la cosa es complica, donarem una petita pista, però òbviament no us regalaré res ni la resposta. Aquí venim a competir. Si esteu preparats, vinga, som-hi amb la
2: Sergi,
5: primera cançó.
2: Abans de començar, explica'ns una mica pel que fa al funcionament de resposta, com ho fem? Perquè per ordre no, perquè clar, si algú l'endevina,
5: sí,
2: els altres també. Jo us proposava, no sé, potser tu no et sembla bé, però que qui la sàpiga digui jo, el grup de WhatsApp, i tu li dones pas. Així veiem
5: sí,
2: l'ordre.
5: Jo. Sí, a veure, si algú la té claríssima que respongui directament.
2: Vale, a veure, ho veurem. Vale.
6: Amb què quedem, llavors?
2: Que... No, jo diria, jo per no trepitjar-nos, escriuria jo al WhatsApp.
5: Vale, perfecte.
2: Val, perquè si no pot ser un escàndol.
5: Perfectíssim.
2: Doncs va.
5: Doncs quan vulgueu, comencem amb la primera, vinga.
2: Quants segons hem d'escoltar de cançó?
5: Jo faria 3-5 segons, molt curt, perquè si no es podés fa una mica fàcil.
2: Vale. Molt bé, doncs...
6: Som-hi.
2: Sergi, tu mateix.
5: Vinga, primera cançó.
6: Uah, és
5: la Mel ja la té. La Melina ja la té.
6: Que ràpides.
5: Rapidíssima. Vinga, Melina, quina és?
8: Són els Bee Gees i és Stayin' Alive.
5: Correcte.
2: Oh!

0: sí, un tema, de fet, que es va convertir en un himne de la música disco gràcies també a la pel·lícula Saturday Night Fever. A més, curiosament, el ritme de la cançó coincideix gairebé amb el que recomana per fer reanimació cardiopulmonar, com la Macarena, vaja.
1: Ho he fet a l'escola aquest any amb els nens, just el que acabes d'explicar. Aplicar l'RPC amb aquesta cançó.
2: Ah, molt bé.
0: Molt bé, doncs primer punt per la Melina. Felicitats, Melina. Seguim amb la següent cançó. Va, vinga, encara podeu remuntar. Som-hi. Segona cançó. La Gemma ja la té. Molt ràpid, eh?
2: Uf.
0: Va, vinga.
2: Be my baby.
0: No, seguim escoltant. Va, Gemma, un altre cop. Vinga, intenta un altre cop.
2: Shake it up, baby.
0: No, no és el títol, però us dono la pista, va. Que és que
2: la Melina
0: grup...
2: la sap.
0: La sap? Pues, si Melina la saps, endavant.
3: Jo crec que la sé. El títol com a tal no me'l sé, però diria que són els Beatles.
0: És correcte, són els Beatles amb Twist and Shout, un dels grups britànics. Ah, ja està, ja la podem escoltar. Si pugem-la, vinga, som. De fet, els Beatles van gravar aquesta cançó pràcticament al final d'una doncs, llarga sessió d'estudi de 10 hores. De fet, John Lennon tenia la veu destrossada per un refredat i per això sona tan rasposa i intensa la seva veu. Felicitats, Melina. Segon punt. Va, vinga, els altres, a veure si
1: podeu
0: remuntar.
1: Sergi, una pregunta.
0: Digues.
1: Guanyem si encertem la cançó o també és vàlid si encertem el grup? O l'artista.
0: L'artista o la cançó, sí,
1: vale,
0: correcte.
2: Vale, va.
0: Anem amb la tercera, vinga. La Gemma ja la té. No sé jo. Què ha escrit pel grup, però ja la té.
2: Ah, no. Ah, sí. Jo la puc cantar.
0: Però necessitem el nom de l'artista o el títol, eh?
2: Ai,
0: no sé si val cantar-la, eh?
2: Aerosmith.
0: No és Aerosmith, seguim escoltant.
2: Oh, no.
0: L'Andrea la té. Andrea, quina cançó és?
4: Nothing Else Matters, de Metallica.
0: És correcte, és Metallica amb Nothing Else Matters, una de les poques balades d'aquesta banda i, curiosament, al principi, James Hetfield, és a dir, el cantant, no la volia publicar perquè la considerava massa personal. Escolta-la una mica. Molt bé, doncs, de moment, Melina va al capdavant amb dos punts, Andrea segona, els altres, no sé si podeu remuntar, perquè queden només dues cançons, i de fet en ve una que jo crec que a molts us agrada molt aquest tipus de gènere musical. Som-hi, escoltem-la.
2: Oh! Oh!
0: Que ràpid, Martí, la té, Martí.
5: Som-hi.
0: No
5: m'ho
0: puc creure. Massa, eh? Martí, endavant.
1: No, jo he sigut el primer.
2: No, ha sigut en Martí.
0: No?
2: Mireu el grup del Whats, mireu el grup.
1: Sí, surto jo.
5: No. És que, jo surto jo, però en defensa del Marc, crec que cadascú li surt una mica diferent, a vegades.
2: A mi em surt Martí.
5: Marc, el posa l'hora, va. 3, 2, 1...
1: Danza con

0: ballant, eh?
1: De fet, és una cançó que va sonar absolutament a tot arreu, sobretot a l'estiu de l'any 2011, i encara avui jo crec que continua sent una de les cançons que s'escolta més de festa, no? Què en penseu?
2: Sí. I tant.
3: Sí, sí, és sí, d'aquells però... clàssics, que mai fallen.
1: I tant, total. I tant que sí. Vale, doncs mira, anem, us contaré el punt als dos, va, vinga, Martí i Marc.
4: Gràcies, Martí.
1: De moment va guanyar la Melina, us ho recordo, encara podeu empatar. Anem amb l'última, una cançó molt especial pels catalans, sobretot. Vinga, una pista.
3: Oh, vamos!
1: Va, qui la tinc a la pot dir ja, si qui vulgui.
3: El bar.
0: Jo!
3: De Manel, home.
1: Correcte, correcte, sí senyor, pugem-la.

0: és una de les cançons que representa més no només Catalunya com a país, sinó també la comarca, no? No sé què en penseu.
1: Se'ls ha curat la bomba.
0: Bueno, us recordo que la classificació, de moment, Melina i Martí han guanyat amb 2 punts els dos, o sigui, felicitats als dos per haver aconseguit, també els que heu participat des de casa, òbviament, i, si no m'equivoco, Marc i Andrea, que heu aconseguit un puntet.
1: No hi ha més cançons, Sergi?
0: No en tinc més, de moment, no en tinc més.
1: Ostres,
0: en havia preparat 5 pel tema temps, però...
1: Va, mira, jo crec que... en Joan, que, perdona, Sergi,
0: sí,
1: qui ha guanyat? A la Melina i en Martí,
0: Va, desempatem, sí.
1: Va, doncs en Joan, que avui és l'últim dia d'en Joan, que ens ha acompanyat durant aquest gairebé 2 mesos, no? Joan, quantes setmanes has estat amb nosaltres? A veure si ens ho pots dir.
2: Sí, dos mesets, sí.
1: Dos mesets, que ha estat doncs cobrint la baixa d'en Marçal, que també ja s'ha incorporat. I com que avui és l'últim dia, el farem feliç i li deixarem escollir una cançó.
0: Ja m'imagino quin
3: serà. Ja sé què sonarà.
0: Està claríssim.
1: A veure si l'endevinem, a veure si l'endevinem. Preparats? Molt bé, la Melina, no? Ha dit jo,
4: em toca
1: jo.
4: A mi?
1: Sí, Melina.
4: 4K de l'Alfa.
1: Molt bé! Que no està, una maldita loca. Molt bé! 4K, 4K. És que aquesta
3: cançó... Ens hauríeu de veure a Ràdio Tordera baixat al cap d'esports fins i tot, a ballar amb mi.
1: Defineix l'essència d'en Joan, saps, aquesta cançó. Si us el voleu imaginar, us poseu al 4K i
4: no
1: us en feu una...
4: No podia ser una altra cançó, d'aquest estil, així.
1: Us en feu una idea. Sí, total. Doncs, nois, això, li donem les gràcies a en Joan. Gràcies, Joan. De fet, ha estat doncs molt divertit tenir-te amb nosaltres a l'Ona Maresma. Ets un gran professional. Moltes ets un, una persona molt divertida. I ens
0: colant-me
1: has donat,
0: ovelles,
1: doncs...
0: Colant-me ovelles en els tuits.
1: Sí, sí.
2: Sí. I l'himne del Real Madrid, no?
1: En en Martí.
5: Aquesta te la tinc guardada, Joan, i et buscaré a la propera feina.
1: Doncs esperem que això doncs, no sigui un adeu definitiu, que sigui un fins aviat i que et vagi molt bé tot.
2: Moltes
1: Una abraçada,
2: gràcies.
1: Joanet!
5: Una abraçada, Joan, molta sort.
2: Moltes gràcies.
1: I bé, nosaltres ara sí, acabem el programa d'aquest divendres i ho farem amb la proposta musical d'en Jan Riera i també d'en Ferran Negre, que vagi molt bé. I ens escoltem el dilluns que ve. Adeu.
6: Som en Ferran Negre i en Jan Riera i recomanarem la cançó de La Trinca, de Festa Major, per la nostra colla, la colla de geganters i grallers de Calella.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
1: I la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
3: A partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona, en aquest cas, és més gran, i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella amb més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència d'un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran. L'alberg social de Vic tancarà les portes aquest diumenge, dia 31 de maig. De fet, moltes de les persones que s'atenien en aquest espai, no totes, s'han anat reubicant. Des del govern municipal de Junts han explicat que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer, i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es va notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui les temperatures han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Escol, Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys d'edat, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
2: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
1: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és el 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard Copa.
3: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
1: I l'Euríbor acaba el mes de maig amb un 2,8%. A l'abril era el 2,7% i segueix d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Es tracta del nivell més alt des del setembre de 2024. Aquells que revisin la quota de hipoteca amb aquesta nova dada veuran com es encarirà, ja que respecte a fa un any l'Euríbor ha passat del 2,1% al 2,8%. I Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

Amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 29 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. Aaron Valera és un dels alumnes premiats de l'Institut Ramon Turró i Darder. Disseny ha dissenyat pel seu treball de recerca un aleró de Fórmula 1. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La Magnòlia Teatre estrena Pijames, serà aquest divendres. I l'ICAM és anfitrió de la fase final del Campionat de Barcelona Cadet Masculí de Bàsquets.

0: L'Ajuntament formarà part del Consorci per la Normalització Lingüística Ens Públic, creat el 1989, que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació. Així es va decidir en el darrer ple municipal a través de l'aprovació d'una moció presentada per Malgrat Ens Mou. Actualment, aquest òrgan el formen 139 administracions públiques, la Generalitat de Catalunya, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, inclòs també el del Maresme, i la Diputació de Girona i Barcelona. El Consorci per la Normalització Lingüística és alhora qui executa el Pacte Nacional per la Llengua aprovat el 2025 al Parlament. Aquest té un full de ruta fins al 2030 i un dels seus objectius és incrementar el nombre de parlants del català. En el ple de dijous també es va aprovar l'adhesió a aquest pacte. Segons la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, el Consorci per la Normalització Lingüística és clau perquè, malgrat pugui executar una política lingüística municipal sòlida i coordinada amb tot el territori, va dir. La regidora va afegir durant el ple que formar part del consorci facilitarà les ajudes que se'ls pot donar a persones que requereixen de formació en la llengua, com persones nouvingudes que desconeixen el català o gent que vulgui aconseguir alguna titulació.
1: Gràcies a l'experiència, a l'estructura territorial, que com veiem és extensa, el Consorci és clau perquè els municipis puguin impulsar una política lingüística municipal sòlida i coordinada a tot el territori. Entenem per política lingüística municipal el conjunt d'accions, d'actuacions que es desenvolupen per adoptar mesures sobre el coneixement i l'ús de les llengües. Atesa la situació actual de la llengua catalana, és necessari que tinguem una mirada lingüística permanent i transversal a l'acció municipal, igual com es fa en qüestions ambientals o de gènere. Vull dir també que Malgrat és en aquests moments el municipi més gran de la comarca, ja de més de 20.000 habitants, que no forma part del consorci, la qual cosa fa que no puguem desenvolupar accions d'impuls de la llengua necessàries ni oferir a la població els recursos i l'oferta d'aprenentatge adients. Per una banda, hem de tenir en compte el procés d'acollida de persones nouvingudes a la població. L'ensenyament, en aquest cas, de la llengua catalana recau bàsicament en l'oferta del centre de formació d'adults, cases dels mestres, que resulta insuficient atesa la demanda creixent. A més, però, també vull dir com el Consorci ofereix cursos de tots els nivells, del A1 al nivell C2, amb una titulació oficial, i, per tant, les persones residents a Malgrat interessades a fer algun curs d'aquest tipus han de desplaçar-se a poblacions veïnes amb la consegüent dificultat i despesa afegida. Per altra banda, també seria convenient, com dèiem, impulsar accions en altres àmbits, com pot ser el comerç, l'esport, el socioeducatiu, el cultural, etc.
0: Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, va destacar que s'ha de potenciar l'ús del català en l'àmbit social i quotidià.
2: L'impuls al català és molt necessari, com tots sabem. En aquest ple, com ha comentat la senyora Borrell, s'han portat diferents mocions. M'agradaria destacar les que anaven en contra de les sentències continuades del Tribunal Superior contra el català a les escoles, perquè si fem una radiografia, avui en dia, per sort, tenim un sistema immersiu de la llengua tan potent i tan ben treballat que realment les persones, els nens que surten de les escoles, surten parlant català i entenent i parlant català perfectament. El problema el tindríem en l'ús social que apunta la senyora Borrell i en l'ús quotidià. Què parlem, què parlen els nens quan juguen al parc, com parlem nosaltres a vegades quan ens relacionem amb altres persones, quan anem a comprar. Aquest ús quotidià és el que s'ha de potenciar. I, per tant, mocions com aquestes jo crec que ajuden a potenciar tot aquest ús. També deixa'm-li dir que s'ha mencionat la moció de la Bressola que vam presentar nosaltres, que bàsicament demanava a l'Ajuntament fer una aportació econòmica perquè la Catalunya Nord poguessin anar, el govern francès no contempla l'escolarització en català i per tant s'ha de generar una escola privada pagada per les famílies perquè puguin els catalanoparlants de la Catalunya Nord puguin estudiar en català. Per tant, depenen molt de les aportacions econòmiques. Sí que és cert que es va aprovar aquella moció i es va tirar endavant, però no hem vist reflectit l'aportació de l'Ajuntament com a tal a la Bressola per tirar endavant l'ús del català. Res, només un apunt també perquè aquesta moció tampoc quedi en un calaix, sinó que la puguem tirar endavant i fer realitat tot això que apunta en els acords. Gràcies.
0: El portaveu de la CUP, Enric Zaldó, va recordar que actualment el reglament municipal permet que els estudis que s'encarreguin a tercers es poden fer en llengua catalana. En aquest sentit, Zaldó va apuntar que, de fet, l'estudi sobre l'agenda urbana 2030 està en castellà i en anglès, però no en català.
2: Com que aquesta moció, en el seu acord tercer, planteja l'elaboració d'un pla municipal d'impuls del català, nosaltres hem revisat la documentació que ja tenim en aquest sentit. Tenim a Malgrat de Mar un reglament per l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que és de l'any 1996 i que convindria revisar, tot i que convingui revisar-lo, vull citar molt breument un article que és el 4.1. L'Ajuntament, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana. I aquí recordar una altra vegada que tenim una agenda urbana 2030 molt completa, molt ben feta, aprovada en plenari, que es va fer en anglès i en castellà. Per tant, estaria bé una altra vegada que tinguéssim aquesta versió en català, ja no només per una qüestió de lògica, sinó perquè el propi reglament que tenim a l'Ajuntament de Malgrat de Mar així ho especifica.
0: D'altra banda, segons la regidora de Junts per Malgrat, Carme Cernicharo, el català no és només una eina de comunicació, sinó una llengua de cohesió i de patrimoni col·lectiu.
3: Per nosaltres, el català no és només una eina de comunicació. És una llengua pròpia, és patrimoni col·lectiu, és cultura, és memòria i és també una eina de cohesió. Una llengua que ha permès construir país, integrar generacions molt diverses i donar continuïtat a una comunitat nacional amb una identitat pròpia. I precisament perquè entenem el català com una llengua de cohesió, la seva defensa s'ha de fer des del respecte, des de la voluntat d'incorporar tothom i des de la convicció que aprendre i utilitzar el català obre portes. No va contra ningú, no exclou ningú, tot el contrari, convida a tothom a formar part d'un espai compartit. Ara bé, aquest respecte no es pot confondre amb passivitat. La realitat és que la situació del català és delicada en molts àmbits, especialment en l'ús social, malauradament entre els nostres joves, en l'acollida de la nova població i en determinats espais de relació quotidiana. I davant d'això, les institucions no podem mirar cap a una altra banda. Els ajuntaments tenim un paper molt important. Som l'administració més propera, la que coneix millor la realitat del municipi i la que pot impulsar polítiques concretes, útils i adaptades al territori. Per això ens sembla encertat adherir-nos al Pacte Nacional per la Llengua, avançar cap a l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística i treballar en un pla municipal d'impuls al català.
0: La moció es va aprovar per unanimitat. El PP no va votar aquest punt per l'absència de la seva portaveu, Anna Vega.
4: Ona Malgrat. Serveis informatius.
0: L'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder Aron Valera ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte Creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026 Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Un treball que analitza els canvis que introdueix la nova regulació i planteja una predicció de com podrien ser els dissenys dels futurs cotxes tenint en compte aspectes com l'aerodinàmica. Escoltem l'entrevista que li han fet des d'Ona Malgrat.
5: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. Avui parlem de la creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026 Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Aquest és un treball de l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aron Valera Arias. Benvingut, Aron.
6: Bé, moltes gràcies.
5: Bé, per la gent que no hi entén gaire, quin paper té l'aleró davanter d'un cotxe Fórmula 1?
6: Doncs mira, els Fórmula 1 són uns dels vehicles més avantguardistes de tot el món, de tot el que forma part de la competició de l'esport de motor, i com a tal és també l'avantguàrdia una miqueta del que és l'aerodinàmica a l'automoció. El paper principal que té l'aero davanter, a part de protegir elements com les rodes davanteres vers contactes, és una miqueta aquesta funció aerodinàmica, no? El que tractem de fer és canalitzar l'aire que va cap al vehicle perquè aquest el pugui utilitzar per aixafar-se una miqueta com contra el terra, no? És una miqueta com un avió si el fiquéssim boca avall. Un avió utilitzaria la força de l'aire per intentar anar-se cap a dalt i enlaire una gran massa de ferro, i en canvi un Fórmula 1 per poder girar més ràpid el que necessita és aixafar-se contra el terra. Per tant, el que fem és canalitzar l'aire de la manera que ens interessa per ficar-lo contra el terra i que així pugui girar més velocitat, i per fer-ho utilitzem en gran part l'aleró davanter.
5: Vale, perquè ens entenguem i la gent de casa que ens escolti ho entengui, l'aerodinàmica és clau en aquest esport i es basa en el concepte de l'aerodinàmica quin és? És a dir, aprofitar la força de l'aire perquè el cotxe en aquest cas vagi més ràpid.
6: Exacte. Quan l'aire que està en un punt entra al contacte amb el vehicle que va a molta velocitat, genera uns efectes, genera unes forces, unes pressions. Llavors, el que tracta de fer un equip de Fórmula 1 és dissenyar el seu vehicle amb unes formes concretes per tal d'aprofitar aquestes forces al seu favor, per fer que el seu cotxe vagi més ràpid. I ho fan a través de l'aerodinàmica, no? Que és la ciència que estudia tots aquests efectes i totes aquestes forces.
5: Vale. En el teu treball, no sé si, quan parles de la creació d'aquest aleró, no sé si realment l'has dissenyat, l'has fabricat. Com ho has plantejat el treball?
6: Mira, t'explico. La Fórmula 1 té una normativa que delimita una miqueta doncs, les mesures màximes i mínimes que pot tenir cada element, a quina alçada han d'estar, per exemple, doncs, el punt més baix de l'aleró delanter ha d'estar a tants mil·límetres del metre. No pot sobresortir de tals mesures. No? Està una mica com marcat les pautes de les mesures que poden tenir cada element, també, per tant, inclòs l'aleró davanter. Llavors, la Fórmula 1 sol mantindre el seu reglament uns 6-7 anys. Llavors, jo el que he fet ha sigut aprofitar que aquest any hi havia un canvi per fer el meu treball com una manera de predicció. Jo he agafat el reglament que està publicat a la web de la Federació Internacional d'Automobilisme, a la FIA, que és qui organitza la normativa de la Fórmula 1, i he agafat eines de disseny per ordinador i he creat com el meu model a manera de fer una predicció de com serien els cotxes d'aquesta temporada abans que no sortissin a pista per primera vegada.
5: Vale, d'acord. I respecte a la normativa que ha sortit enguany, amb l'anterior que va sortir fa 6 o 7 anys, què ha canviat?
6: Mira, la diferència més gran, que és una de les coses que he estudiat en el meu treball, és una cosa que es diu aerodinàmica activa, que tot i que el nom pugui sonar molt complicat, no és més que uns petits elements que es mouen i això fa que variï la forma de l'aleró. A meitat de la volta hi ha unes plaquetes que el que fan és, quan detecten que el cotxe ha entrat a la recta, el vehicle envia una senyal, el pilot prem un botó que té al volant i llavors aquests elements es mouen de posició a la posició més favorable, no? Al final és una miqueta el que t'explicava abans, que volem que el cotxe s'aixafi contra el terra i per tant necessitem unes coses diferents quan estem a la corba per fer-ho i quan estem a la recta. Doncs amb aquesta cosa que s'anomena aerodinàmica activa, el que fem és que durant la pròpia volta el pilot pugui controlar quin és l'efecte que està aconseguint a través de l'aerodinàmica d'aquest element.
5: Vale. El tema està... Tu has mirat tota la normativa de com haurien de ser els cotxes de Fórmula 1 per aquest any.
6: Exacte.
5: Davant d'aquesta normativa, tu has fet la predicció de com serien aquests cotxes.
6: Correcte.
5: Com serien aquests cotxes?
6: Doncs mira, cal destacar diverses coses. La primera és que són més petits, vale. En qüestió de dimensions s'han reduït una miqueta. La segona és que segurament fins que no passin uns quants anys ja els equips els segueixin desenvolupant seran més lents. I després cal destacar doncs, aquesta versatilitat que sí que no tenien tant abans, no? L'aerodinàmica activa permet fer que el vehicle sigui molt més eficient, que l'aire ens freni molt menys a la recta i puguem assolir velocitats molt més grans que amb els cotxes de la normativa passada,

0: Val, aquesta normativa que s'aplica ara, tu has creat, tu has fet l'anàlisi, no?, de com serien mm-hmm. aquests cotxes. Ara, tot el que són les empreses o marques, diguéssim, els que fan els cotxes i els sí. que patrocinen la Fórmula 1, quant de marge tenen per portar cada casa els seus mm-hmm. nous cotxes?
1: Mira, t'explico. És un tema complicat, perquè realment els equips no presenten el seu cotxe i paren de desenvolupar-lo. És una cursa també fora de pista, de desenvolupament constant, uh-huh. que fan els equips per anar millorant el seu vehicle i no quedar-se estancat al joc on comencen a principi de temporada. Però un cop acaba la temporada, fins que comença la següent, tenen aproximadament uns 3-4 mesos que van des de finals del novembre cap als principis del març. Uh-huh. Però sí que és veritat que moltes vegades hi ha una certa part de l'equip que comença a destinar les seves hores a planificar el cotxe de l'any següent força abans que la resta de l'empresa, i més aquesta temporada que hi havia un canvi de normativa i tot havia de començar a zero.
0: És possible que comenci una nova temporada amb cotxes antiquats i amb cotxes que compleixen la normativa? És possible dins sí. de la Fórmula 1?
1: Exacte, és una cosa que passa. De fet, l'any passat l'equip Williams, que és on estava en Carlos Sainz, com preveien que no serien gaire competitius, el que van fer va ser abandonar el seu projecte aquest 2025 i enfocar-se en el del 2026 perquè ja havia el canvi de normativa. Pràcticament el cotxe del 2025 era el que van utilitzar l'any 2024.
0: Vale. I això no pot provocar, diguéssim, a nivell competitiu, problemes o... És a dir, que... És legal, per dir-ho així, es pot fer? No hi ha algú que es pugui queixar i dir ostres, això no es pot competir així llavors?
1: Clar, van tindre problemes de rendiment aquesta temporada perquè el seu model s'havia quedat una miqueta antiquat, però sí que és veritat que aquesta nova temporada l'han començat una miqueta millor. Pel que fa als altres equips, sí es poden queixar, però dintre una normativa. Realment els equips tenen un marge perquè sí poden començar a desenvolupar el seu vehicle abans que no aquests 3 o 4 mesos que tenen de marge entre temporades, però estan limitats, juraria que era un any i un mes, abans que no comenci la temporada no poden començar a desenvolupar el vehicle. Per tant, és una qüestió de que tots els equips compten amb les mateixes eines i és només una qüestió de com gestionen els recursos que hi tenen i el temps.
0: Val. Respecte... Ens hem anat la pregunta. Aquest treball que has fet, creus que podria tenir aplicacions fora de la Fórmula 1? És a dir... els cotxes avui dia de carrer podrien aprofitar també la força aerodinàmica amb aquests alerons davanters, perquè jo mai n'he vist cap, però dic, no ho sé, com a teoria es podria plantejar?
1: Clar, com a element l'aeró davanter és una cosa que no tenim als cotxes que veiem pel carrer normal, és un element propi d'un tipus de vehicle de competició molt concret, però sí que és veritat que tot el que es vagi avançant a la Fórmula 1 respecte a invencions aerodinàmiques seran coses que s'acabaran poguent aplicar al món real, com moltes altres que es fan, per un tema sobretot del que fa la seguretat, no? Al final, en un Fórmula 1 el que estem buscant és tota l'estona estem mirant el rendiment, estem buscant poder girar un quilòmetre més ràpid, que l'aire ens freni una miqueta menys a la recta, però per exemple, quan vas en una autopista, si has de fer una frenada d'emergència perquè hi ha hagut un accident i tu l'has d'esquivar, també ens ajuda aerodinàmica. Al final també podem aprofitar per córrer més a la recta o per frenar-nos més ràpid l'aerodinàmica. Llavors també ens serveix com a mesura una miqueta, no?, de... reducció d'accidents, de seguretat vial, no? Per exemple, ja crec que és un Mercedes, no sé si l'has vist potser alguna vegada a l'autopista, que quan el cotxe detecta que està una recta, l'aleró que té darrere petitó es guarda i això el que fa és que l'aire el freni menys, per tant consumeix menys combustible, però quan ha de frenar, aquest element es torna a desplegar i d'aquesta manera està aixafant el vehicle contra el terra una miqueta més perquè té una millor aerodinàmica i per tant pot frenar amb menys metres.
0: Interessant, interessant. Ara sí que m'ha vingut. La pregunta anterior era que volia plantejar... Tu has vist la normativa anterior, tu creus que aquesta nova la millora o creus que també hi ha defectes o coses que dius tu, ostres, potser això millor que no ho haguessin ficat?
1: Pel que fa a l'aerodinàmica sí que crec que és un encert. O sigui, aquests cotxes, al ser més petits també i haver de jugar amb l'aerodinàmica activa, donen joc a diferències més grans entre cotxes, moltes vegades, en diferents seccions del circuit. Això permet que hi hagi una lluita més constant perquè al no ser uns rendiments tan equiparats com els que hi havia l'any passat, la diferència que fa l'aerodinàmica dona joc a moltes lluites en pista, perquè potser hi ha un cotxe que va molt bé a les corbes que són més ràpides i un altre que va molt bé a les que són més lentes. Llavors, com hi ha aquesta diferència de ritmes, acaba donant joc a situacions de lluita que es solen prolongar més amb el temps respecte a la normativa que teníem anteriorment.
0: Val, i ja per acabar, tu has fet aquest treball...

0: la Fórmula 1, amb l'estudi de l'aerodinàmica, la nova normativa, no sé si el teu futur professional va enfocat en aquest camí, en el món de la mecànica, del motor, de l'enginyeria, o ho has fet perquè t'agrada molt la Fórmula 1 i com a passió?
1: No, mira, és una mica la meva motivació realment, perquè jo vull estudiar enginyeria automoció i evidentment l'automoció engloba moltes coses, més enllà de la mecànica o d'aerodinàmica. Però sí que és veritat que amb el temari que tenim a segon de batxillerat, per exemple, havíem vist algunes assignatures com tecnologia, havíem vist motors tèrmics, a física havíem vist una miqueta com és tot el tema d'estàtica de cossos, i per tant havia pogut com veure alguna coseta d'algun dels aspectes, però una cosa que no es tracta mai a nivell de batxillerat és l'aerodinàmica. I per tant, com volia conèixer més àrees d'allò al que em vull dedicar professionalment, i això ha sigut una miqueta també la motivació d'aquest treball.
0: Molt bé. Doncs Aaron Valera Arias, alumne de l'Institut Ramon Turró i premiat d'aquest treball de recerca, gràcies per venir i enhorabona pel premi.
1: A vosaltres per convidar-me, moltes gràcies.
2: No deixem de parlar d'educació perquè l'Escola Vedruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La iniciativa s'emmarca en el projecte Vedruna Alumni, que persegueix l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. La trobada començarà a les 6. L'edifici del carrer de Mar és el que acollirà aquesta trobada per fomentar el retrobament entre promocions, refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. La proposta va néixer el febrer d'enguany, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Vedruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar aquest vincle. Vedruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís, l'intercanvi i la xarxa. La voluntat de la Fundació Vedruna Educació Catalunya és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes avantatges i formació contínua, l'accés a una borsa de treball de Vedruna, informació pensada per ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional. Paral·lelament a la plataforma, la institució també ha obert perfils a Instagram, Facebook i X i ha recollit a YouTube el testimoni de gairebé 200 exalumnes que valoren el seu pas per l'escola. I obrim ara plana cultural. La Magnòlia Teatre estrena avui Pijames, de Mario Camoletti, sota la direcció de Tomàs Borràs. L'obra, adaptada al català, compta amb la interpretació de Montse Ballart, Josep Creus, Josep Gutiérrez, Montse Buc, Míriam Vilaró i Quimet San Juan. La Magnòlia Teatre té a més el suport tècnic de Vicenç Lerma, Cristina Olgado, Xana Calero i Josep Clapés. Pijames explica la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant i utilitza el seu amic de quart per evitar que la dona l'enxampi. Josep Creus, president de l'entitat, assegura que és una obra molt divertida i recorda que Camoletti era el rei de la comèdia i del vodevil.
3: És la història del protagonista que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant. El que passa que hi ha la dona també a la casa. Aleshores necessita una coartada i és la presència d'un amic seu, el seu millor amic, perquè vingui i es faci passar per l'amant de l'amant d'ell, no? I aquí és on hi ha tota la disbauxa i totes les situacions d'enredo que es creen, no?, a partir d'aquí. Les quasi dues hores que dura l'obra us ho passareu molt bé, la gent que vingui, perquè és una obra molt divertida, de Marc Camoletti. És un autor que era el rei de la comèdia, del vodevil. De fet, aquesta obra, originalment, Camoletti la va escriure amb un altre títol, No et vesteixis per sopar, que és una obra que la Magnòlia va fer almenys fa 15 o 16 anys, ja l'havien fet, i el mateix Marc Camoletti va fer una adaptació de No et vesteixis per sopar amb aquest Pijames.
2: Creus comenta que el grup se sent còmode fent aquest tipus de comèdia i diu que el públic la vol. Ho fas per la gent que et segueix, que és el que et demana, afegeix.
3: Nosaltres ens sentim còmodes fent aquest tipus de comèdia, ens agrada, a més, i també tenim un públic, doncs, que ens demana aquest tipus de comèdies. Ens agrada fer-ho, gaudim, veiem que el públic també disfruta. Al cap i a la fi ho fas, doncs, pel públic, no? Per la gent que te segueix, que és el que te demana i estiguin contents. Jo personalment gaudeixo tant fent un drama com una comèdia, i m'agrada més l'alta comèdia, la comèdia intel·ligent, que el vodevil. Me sento més còmode, que no passa amb això, però aquest tipus de producte també és un producte que agrada molt i que té molt de públic. Aleshores, el que volem a la Magnòlia és fer una mica de tot, no? Fer una mica de tot. Però sí que una vegada a l'any o així tenim una cita amb el vodevil, que és la comèdia per excel·lència.
2: Per altra part, el president de la Magnòlia Teatre també ha explicat que enguany l'entitat celebra el seu 40è aniversari. Creus avança que el grup treballa en una obra dramàtica, Sempre a la tardor, que s'estrenarà al novembre juntament amb una exposició de cartells d'algunes de les obres que el grup ha interpretat al llarg de la seva història.
3: Celebrem el 40è aniversari. Fa 40 anys que es va fundar la Magnòlia. L'amic Tomàs Borràs i jo fa 40 anys que van crear el grup, i aquest any doncs ja estem treballant també paral·lelament a aquesta una altra obra que la tenim prevista pel mes de novembre, primers de novembre, que es diu Sempre a la tardor, i que és una obra dramàtica. I conjuntament amb l'estrena al novembre també volem muntar a la sala de baix del Centre Cultural com una exposició de pòsters, no? Cartells de... no totes, perquè no tenim tots els cartells de 40 anys, però sí que en tenim moltíssims, més de 30, i volem fer doncs com una exposició dels cartells, de tot el que s'ha fet.
2: La Magnòlia Teatre interpretarà Pijames avui a 9:15 i demà diumenge a les 7 al demà i diumenge al Centre Cultural a les 7. Les entrades es podran adquirir de manera anticipada els 3 dies, una hora abans de la funció, i dissabte i diumenge també de 12 a 1.
4: Ona Malgrat, serveis informatius.
2: I en esports, el Ramon Mas, arquitecte i Camp Malgrat, el CB Pedagogium Negre, el Club de Bàsquet Granollers i també el Joventut de Badalona 3 lluitaran aquest cap de setmana per endur-se el Campionat de Barcelona de la categoria cadet masculí nivell A1, que es disputarà al pavelló Germans Margall. Les semifinals es jugaran dissabte a la tarda. El Granollers s'enfrontarà al Joventut de Badalona a les 5 i l'ICAM Malgrat jugarà contra el Pedagogium Negre a les 7. Els equips que perdin s'enfrontaran diumenge a les 5 i lluitaran pel tercer lloc. Els guanyadors jugaran la final a les 7. Oriol Carbonell, president de l'ICAM, explica que poder acollir aquestes finals ha comportat molta feina prèvia. L'objectiu és, segons Carbonell, garantir que tot surti bé.
5: Al ser el primer any que ho fem, reunions amb la federació, tot el tema d'organitzar com anirà els partits, i el dissabte per la tarda i diumenge per la tarda, des de les 4 de la tarda hi haurà aquesta activitat. Després, el segon cap de setmana, el dissabte, sí que serà més intens, perquè serà dissabte al matí i dissabte tarda, i tot això involucra, bueno, que es vegi gent, el pavelló, ambient i tot el tema aquest de, bueno, d'organització amb la federació, molt contacte federació i ajuntament perquè tot pugui sortir com es mereix.
2: Un dels equips que disputarà la fase final del Campionat de Barcelona és el cadet masculí de l'ICAM, entrenat per Marc Pedemonte. Carbonell diu que és un equip que ha treballat molt aquesta temporada i assegura que és una satisfacció que hagi pogut arribar tan lluny.
5: L'equip està entrenat per en Marc Pedemonte. És un equip de jugadors de Malgrat i alguns jugadors de la Santa Susana, però és un equip que porta molts anys jugant junts. I és un equip que al final està treballant molt amb l'objectiu de poder arribar en aquestes finals. Per l'ICAM suposa que és una de les... Des de fa molts anys que no s'organitzava uns campionats així, i és una visibilitat també al nostre poble i al nostre club. Que un equip del nostre club pugui arribar a unes fases finals que feia molts anys que no passava, doncs és una satisfacció molt gran.
2: El president de l'ECAM convida tothom a apropar-se aquest cap de setmana al pavelló Germans Margall per gaudir de bon bàsquet i bon ambient i per donar suport a l'equip local.
5: Animem a tothom de que li agradi el bàsquet i disfrutar d'un cap de setmana de bon bàsquet i de molt bon ambient. El nostre cadet juga a les semifinals dissabte a les 7 de la tarda, vull dir que animem a tota la gent del club i tota la gent que li agrada el bàsquet, doncs que vingui a participar, a animar. I si arriba a la final, doncs pots animar el cadet aquest.
2: Després d'acollir aquest cap de setmana la fase final del campionat de Barcelona...
6: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
7: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
8: avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
6: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
7: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
6: Mataró Ràdio, Josep Maria Spà.
9: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen el dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
10: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
6: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
7: Una mesura que beneficiarà a unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa, que també ha obert la porta a ampliar-ho fins als 55 anys.
11: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que simplement no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
6: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
7: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
12: En las líneas curvas, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
6: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
13: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB de bàsquet al descans. Ara mateix al final del tercer quart, Baxi Manresa 74, Madrid 71. A dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 de Joventut i UCAM Murcia, Jaio Posdeida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla en l'anada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. I també a les 9, el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas amb homenatge al mític Sergio Lozano.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, fins i tot a pujar més que ahir la temperatura. I en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte, perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que va millorant, que va estabilitzant-se, malgrat que tenim encara algunes incidències. Per exemple, ara mateix hi ha un tram de retencions a l'autopista P7 a l'altura del Perelló, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa d'un camió avariat. De moment, un carril tallat aquí en aquest punt, que dificulta la mobilitat en aquest tram d'un més o menys uns 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a volum de trànsit, ens en queda encara a la mateixa autopista P7 a la zona del Vallès, tot i que ja ha millorat. La zona de Mollet, de Montmeló, també a Montornès, amb trams ara ja més fragmentats de lentitud i aturades en sentit Girona. També la C60, tot i que ha millorat, encara va plena a la zona d'Argentona, tocant a l'autopista de Maresme, una autopista que, de fet, entre Cabrera i Mataró va força carregada també en sentit nord. La C58 d'entrada, encara amb lentitud, entre Montcada i Torrebaró, i les rondes de Barcelona, tot i que també han millorat molt, encara presenten alguns trams, sobretot la ronda de dalt i en sentit Trinitat, entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. Anem, doncs, fins a aquest punt on hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió a la tarda que s'ha reprès 3 hores més tard i on avui l'ambient ja respirava diferent al d'ahir. S'ha girat la volta a la truita en aquest sentit i és que els sindicats es mostraven positius. Per tant, això ens fa pensar que el preacord podria ser una realitat avui i que, per tant, si fos així, de cares a principis de la setmana vinent parlaríem d'un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Però caldrà esperar un cop finalitzi aquesta reunió. Recordem que la gran disputa de tot això es deu sobretot al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029. No com es proposava des del Departament d'Educació, on es deia que aquests 400 euros el que s'incluïa és la pujada estatal. Escoltem a Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària.
6: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
5: Des dels sindicats també demanen que la clàusula de garantia salarial pugi automàticament al salari en funció de l'IPC. Des del departament, però, argumenten que això no està a les seves mans. A hores d'ara, la via Augusta, aquí a Barcelona, continua tallada i, per tant, estem esperant quan finalitzi aquesta reunió i quins són les sensacions i els resultats.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia, i tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
7: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
8: Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
9: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
8: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I aquesta tarda ha acabat el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers, amb el compromís per al futur expressat en una declaració llegida al final. Des de Ràdio Granollers n'informa Elisenda Coquet.
10: Durant 4 dies, representants de 140 ciutats i 15 països han participat de les ponències, diàlegs i activitats del Congrés, i avui han fet la cloenda on l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ha premiat 3 projectes que porten a terme Lousada, Portugal, Medellín, Colòmbia i São Paulo, Brasil, per al bé dels infants i de la comunitat intergeneracional. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha agraït el treball que han fet abans del Congrés 1.400 alumnes d'escoles i instituts de la capital del Vallès Oriental i els municipis de la conurbació, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès.
11: Una mirada fresca, nova, inquieta, la dels infants i la dels nostres joves. Per tant, gràcies.
10: Granollers ha passat el relleu a Montevideo, la capital d'Uruguai, per organitzar el 19è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 2028.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
0: Paral·lelament, a les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà, perquè assegura que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
12: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
13: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
12: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa el 2,6% i Junts es manté al 0,8%. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de Leire Díaz.
0: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
14: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
15: A partir de dilluns fins als 40. Que és l'anunci que a partir de dilluns ho allarem perquè té èxit.
14: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar tal topall d'edat fins als 55 anys.
15: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, no estem tancats a res.
14: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com els aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
4: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes de 31 en les 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: I 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
16: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
17: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, amb, i pensem, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
16: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: I estem ara en condicions de tornar cap al Departament d'Educació perquè sembla que la reunió entre sindicats i la consellera, Esther Niubó, ja hauria acabat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Hem de dir que no, la reunió no ha acabat. Ha semblat perquè des de la CGT han decidit baixar del carro perquè com estan en la reunió consideren que no va en la seva línia, que a la consellera d'Educació realment no els està escoltant i en paraules de la portaveu ha dit que demanen la dimissió d'Esther Niubó i que alhora consideren que la consellera està segrestada per Comissions Obreres i per UGT, que recordem que és amb qui el Departament d'Educació ja va firmar un pacte al mes de març. Tenim precisament un tall de la CGT, anem-lo a escoltar.
0: Doncs era la nostra companya, Clàudia Brunsó, des del Departament d'Educació, que ens explicava que el sindicat CGT s'ha aixecat de la taula de negociacions. Semblava doncs, que en un inici les converses havien acabat, però finalment no ha estat així. És el propi sindicat CGT que, com dèiem, s'ha aixecat de la taula de negociacions. No hem pogut escoltar aquesta valoració del sindicat. La reunió, en qualsevol cas, continua amb la resta de sindicats. Estarem pendents de saber doncs, l'última hora sobre aquest conflicte del Departament d'Educació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i Mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro.
18: Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas, poéticas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès, que signarà fins al 2031, de fet, ja ha arribat a les oficines del Barça, un club que pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. A la primera federació, al centre d'esport Sabadell, disputa a les 9 d'aquí una hora el partit d'anada de la semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
3: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
3: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
2: I tenim en joc l'última jornada de la fase regular de l'ACB, tram final del Baxi Manresa, Real Madrid al Nou Congost. Jordi Givert, Ràdio Sallent, com va el partit?
5: Bona tarda, doncs el partit està molt calent aquí al Nou Congost. Sergi Escariola, l'entrenador del Real Madrid, ha estat expulsat per dues tècniques després de protestar de forma reiterada durant bona part de l'enfrontament. Ubal i Reyes són

0: 5 al marcador, i seria una victòria històrica perquè des de l'any 1998 que el Real Madrid no perd aquí al Nou Congost.
1: Gràcies, Jordi. Emoció en aquesta victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, 6 a Joventut, UCAM, Hajo Pos Lleida i Morabanc Andorra, Barça. En hoquei, avui comença la semifinal del playoff al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45. Liceu Calafell, demà a 16:45. Arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau amb un Barça Igualada. En futbol sala aquest vespre, el Barça rep el Valdepeñas a 9:00, el primer partit dels quarts de final del playoff. El títol a la primera divisió, un partit especial per Sergio Lozano, que rebrà un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9.
2: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT.
2: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant, ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i tot s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fons municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:45 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen perquè diuen que genera dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret de sortir del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.
0: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i COS s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació. Han considerat que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats continuen negociant. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ratios a primària el 2027-2028, una data sobre l'estudi per la internalització de les vetlladores i que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord del març que estaven pendents. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT, i Laia Fons, delegada d'Intersindical.
2: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
3: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Benet, que ha presentat avui el projecte per la construcció del nou enllaç de l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la C26 en el marc de la millora de l'eix pirinenc per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt. L'actuació s'emmarca dins de la gestió per la millora d'aquest eix i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i optimitzar la connectivitat. I el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig i que és previ, això sí, als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La ciutat de Tàrrega es presentarà la segona convocatòria del programa d'urbanisme comercial estratègic impulsat per la Generalitat amb l'objectiu de revitalitzar els eixos comercials i reforçar el teixit comercial en el nucli històric. Tàrrega podrà desenvolupar, si ho aconsegueix, una diagnosi de la situació comercial i aconseguir fins a 80.000 euros per al municipi per tirar-ho endavant. I avui arrenca la setena edició de Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor de Sant Cugat, centrada en la poètica de la imatge. L'edició d'enguany compta amb 12 exposicions. Els plats forts són exposicions d'Aleix Pladamunt i Ferran Freixa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació en considerar que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats, els majoritaris, continuen negociant en la reunió d'avui, que és la vuitena per desencallar el conflicte. El sindicat CGT reclama que tant el complement específic com el de nova creació estiguessin lligats a la clàusula de garantia salarial, que hi hagi una baixada de ràtios a primària i una data sobre l'estudi d'internalització de les vetlladores, a més que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord que van quedar al març pendents. Laura Gené és secretària general de CGT i ha demanat la dimissió de la consellera.
2: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Per la seva banda, Laia Fons, delegada de la Intersindical, ha lamentat que hagi estat impossible avançar en cap aspecte que tingui a veure amb el català o la immersió.
3: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: Més temes, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extraordinari a l'Hospitalet davant les alarmants dades delinqüencials que continuen a l'alça malgrat la pressió que s'està fent darrerament amb estratègies com els Campai contra la multireincidència. Els esforços es redoblen ara amb el Pla Bastió, una estratègia transversal i d'impacte diari que mobilitza agents d'una quinzena d'unitats per intentar revertir la corba amb especial atenció als robatoris violents. La principal dificultat, diuen els investigadors, és el gruix dels autors. Són joves, sense antecedents i es mouen de pressa amb patinets per cometre els robatoris. I Catalunya ha trencat avui el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons el Meteocat. La dada supera els 38 i mig d'ahir que es va notificar en aquesta estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat a 37 graus i mig a Ascó, al Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest dijous els termòmetres van registrar temperatures de 30 superiors a 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Sembla que per demà afluixa.

0: Another one busts the dust, hey, hey. Another one busts the dust, hey.
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 29 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. Aaron Valera és un dels alumnes premiats de l'Institut Ramon Turró i Darder Disseny. Ha dissenyat pel seu treball de recerca un aleró de Fórmula 1. L'Escola Padrona organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La Magnòlia Teatre estrena Pijames, serà aquest divendres. I l'ICAM és anfitrió de la fase final del Campionat de Barcelona Cadet Masculí de Bàsquets.

0: L'Ajuntament formarà part del Consorci per la Normalització Lingüística, ens públic creat el 1989, que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació. Així es va decidir en el darrer ple municipal a través de l'aprovació d'una moció presentada per Malgrat ens mou. Actualment aquest òrgan el formen 139 administracions públiques, la Generalitat de Catalunya, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, inclòs també el del Maresme, i la Diputació de Girona i Barcelona. El Consorci per la Normalització Lingüística és alhora qui executa el Pacte Nacional per la Llengua aprovat el 2025 al Parlament. Aquest té un full de ruta fins al 2030 i un dels seus objectius és incrementar el nombre de parlants del català. En el ple de dijous també es va aprovar l'adhesió a aquest pacte. Segons la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, el Consorci per la Normalització Lingüística és clau perquè Malgrat pugui executar una política lingüística municipal sòlida i coordinada amb tot el territori, va dir. La regidora va afegir durant el ple que formar part del consorci facilitarà les ajudes que se'ls pot donar a persones que requereixen de formació en la llengua, com persones nouvingudes que desconeixen el català o gent que vulgui aconseguir alguna titulació.
1: Gràcies a l'experiència, a l'estructura territorial, que com veiem és extensa, el Consorci és clau perquè els municipis puguin impulsar una política lingüística municipal sòlida i coordinada a tot el territori. Entenem per política lingüística municipal el conjunt d'accions, d'actuacions que es desenvolupen per adoptar mesures sobre el coneixement i l'ús de les llengües. Atesa la situació actual de la llengua catalana, és necessari que tinguem una mirada lingüística permanent i transversal a l'acció municipal, igual com es fa en qüestions ambientals o de gènere. Vull dir també que Malgrat és en aquests moments el municipi més gran de la comarca, ja de més de 20.000 habitants, que no forma part del consorci, la qual cosa fa que no puguem desenvolupar accions d'impuls de la llengua necessàries ni oferir a la població els recursos i l'oferta d'aprenentatge adients. Per una banda, hem de tenir en compte el procés d'acollida de persones nouvingudes a la població. L'ensenyament, en aquest cas, de la llengua catalana recau bàsicament en l'oferta del Centre de Formació d'Adults, Cases dels Mestres, que resulta insuficient atesa la demanda creixent. A més, però, també vull dir com el Consorci ofereix cursos de tots els nivells, del A1 al nivell C2, amb una titulació oficial, i, per tant, les persones residents a Malgrat interessades a fer algun curs d'aquest tipus han de desplaçar-se a poblacions veïnes amb la consegüent dificultat i despesa afegida. Per altra banda, també seria convenient, com dèiem, impulsar accions en altres àmbits, com pot ser el comerç, l'esport, el socioeducatiu, el cultural, etc.
0: Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, va destacar que s'ha de potenciar l'ús del català en l'àmbit social i quotidià.
2: L'impuls al català és molt necessari, com tots sabem. En aquest ple, com ha comentat la senyora Borrell, s'han portat diferents mocions. M'agradaria destacar les que anaven en contra de les sentències continuades del Tribunal Superior contra el català a les escoles, perquè si fem una radiografia, avui en dia, per sort, tenim un sistema immersiu de la llengua tan potent i tan ben treballat que realment les persones, els nens que surten de les escoles, surten parlant català i entenent i parlant català perfectament. El problema el tindríem en l'ús social, que apunta la senyora Borrell, i en l'ús quotidià. Què parlem? Què parlen els nens quan juguen al parc? Com parlem nosaltres a vegades quan ens relacionem amb altres persones, quan anem a comprar? Aquest ús quotidià és el que s'ha de potenciar. I, per tant, mocions com aquestes jo crec que ajuden a potenciar tot aquest ús. També deixem-li dir que s'ha mencionat la moció de la Bressola que vam presentar nosaltres, que bàsicament demanava a l'Ajuntament fer una aportació econòmica perquè la Catalunya Nord poguessin anar, el govern francès no contempla l'escolarització en català i per tant s'ha de generar una escola privada pagada per les famílies perquè puguin els catalanoparlants de la Catalunya Nord puguin estudiar en català. Per tant, depenen molt de les aportacions econòmiques. Sí que és cert que es va aprovar aquella moció i es va tirar endavant, però no hem vist reflectit l'aportació de l'Ajuntament com a tal en la Bressola per tirar endavant l'ús del català. Res, només un apunt també perquè en aquesta moció tampoc quedi en un calaix, sinó que la puguem tirar endavant i fer realitat tot això que apunta en els acords. Gràcies.
0: El portaveu de la CUP, Enric Zaldo, va recordar que actualment el reglament municipal permet que els estudis que s'encarreguin a tercers es poden fer en llengua catalana. En aquest sentit, Zaldo va apuntar que, de fet, l'estudi sobre l'agenda urbana 2030 està en castellà i en anglès, però no en català.
2: Com que aquesta moció, en el seu acord tercer, planteja l'elaboració d'un pla municipal d'impuls del català, nosaltres hem revisat la documentació que ja tenim en aquest sentit. Tenim a Malgrat de Mar un reglament per l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que és de l'any 1996 i que convindria revisar, tot i que convingui revisar-lo, vull citar molt breument un article que és el 4.1. L'Ajuntament, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana. I aquí recordar una altra vegada que tenim una agenda urbana 2030 molt completa, molt ben feta, aprovada en plenari, que es va fer en anglès i en castellà. Per tant, estaria bé una altra vegada que tinguéssim aquesta versió en català, ja no només per una qüestió de lògica, sinó perquè el propi reglament que tenim a l'Ajuntament de Malgrat de Mar així ho especifica.
0: D'altra banda, segons la regidora de Junts per Malgrat, Carme Cernicharo, el català no és només una eina de comunicació, sinó una llengua de cohesió i de patrimoni col·lectiu.
3: Per nosaltres, el català no és només una eina de comunicació. És una llengua pròpia, és patrimoni col·lectiu, és cultura, és memòria i és també una eina de cohesió. Una llengua que ha permès construir país, integrar generacions molt diverses i donar continuïtat a una comunitat nacional amb una identitat pròpia. I precisament perquè entenem el català com una llengua de cohesió, la seva defensa s'ha de fer des del respecte, des de la voluntat d'incorporar tothom i des de la convicció que aprendre i utilitzar el català obre portes. No va contra ningú, no exclou ningú, tot el contrari, convida a tothom a formar part d'un espai compartit. Ara bé, aquest respecte no es pot confondre amb passivitat. La realitat és que la situació del català és delicada en molts àmbits, especialment en l'ús social, malauradament entre els nostres joves, en l'acollida de la nova població i en determinats espais de relació quotidiana. I davant d'això, les institucions no podem mirar cap a una altra banda. Els ajuntaments tenim un paper molt important. Som l'administració més propera, la que coneix millor la realitat del municipi i la que pot impulsar polítiques concretes, útils i adaptades al territori. Per això ens sembla encertat adherir-nos al Pacte Nacional per la Llengua, avançar cap a l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística i treballar en un pla municipal d'impuls al català.
0: La moció es va aprovar per unanimitat. El PP no va votar aquest punt per l'absència de la seva portaveu, Anna Vega.
4: Ona Malgrat. Serveis informatius.
0: L'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder Aron Valera ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte Creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026 Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Un treball que analitza els canvis que introdueix la nova regulació i planteja una predicció de com podrien ser els dissenys dels futurs cotxes tenint en compte aspectes com l'aerodinàmica. Escoltem l'entrevista que li han fet des d'Ona Malgrat.
5: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. Avui parlem de la creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1 segons la normativa de 2026 Aerodinàmica, la ciència de l'esport del motor. Aquest és un treball de l'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder, Aron Valera Arias. Benvingut, Aron.
6: Bé, moltes gràcies.
5: Bé, per la gent que no hi entén gaire, quin paper té l'aleró davanter d'un cotxe Fórmula 1?
6: Doncs mira, els Fórmula 1 són uns dels vehicles més avantguardistes de tot el món, de tot el que forma part de la competició de l'esport de motor, i com a tal és també l'avantguàrdia una miqueta del que és l'aerodinàmica a l'automoció. El paper principal que té l'aero davanter, a part de protegir elements com les rodes davanteres vers contactes, és una miqueta aquesta funció aerodinàmica, no? El que tractem de fer és canalitzar l'aire que va cap al vehicle perquè aquest el pugui utilitzar per aixafar-se una miqueta com contra el terra, no? És una miqueta com un avió. Si el fiquéssim boca avall, un avió utilitzaria la força de l'aire per intentar anar-se cap a dalt i en l'aire una gran massa de ferro, i en canvi un Fórmula 1 per poder girar més ràpid el que necessita és aixafar-se contra el terra. Per tant, el que fem és canalitzar l'aire de la manera que ens interessa per ficar-lo contra el terra i que així pugui girar més velocitat, i per fer-ho utilitzem en gran part l'aleró davanter.
5: Vale, perquè ens entenguem i la gent de casa que ens escolti ho entengui, l'aerodinàmica és clau en aquest esport.
6: Exacte.
5: I es basa en... el concepte de l'aerodinàmica quin és? És a dir, aprofitar la força de l'aire perquè el cotxe en aquest cas vagi més ràpid.
6: Exacte, quan l'aire que està en un punt entra en contacte amb el vehicle que va a molta velocitat, genera uns efectes, genera unes forces, unes pressions. Llavors, el que tracta de fer un equip de Fórmula 1 és dissenyar el seu vehicle amb unes formes concretes per tal d'aprofitar aquestes forces al seu favor, per fer que el seu cotxe vagi més ràpid. I ho fan a través de l'aerodinàmica, no? Que és la ciència que estudia tots aquests efectes i totes aquestes forces.
5: Vale. En el teu treball, no sé si, quan parles de la creació d'aquest aleró, no sé si realment l'has dissenyat, l'has fabricat. Com ho has plantejat el treball?
6: Mira, t'explico. La Fórmula 1 té una normativa que delimita una miqueta doncs, les mesures màximes i mínimes que pot tenir cada element, a quina alçada han d'estar, per exemple, doncs, el punt més baix de l'aleró davanter ha d'estar a tants mil·límetres del metre, no pot sobresortir de tals mesures, no? Està una mica com marcat les pautes de les mesures que poden tenir cada element, també, per tant, inclòs l'aleró davanter. Llavors, la Fórmula 1 sol mantindre el seu reglament uns 6-7 anys. Llavors, jo el que he fet ha sigut aprofitar que aquest any hi havia un canvi per fer en el meu treball com una manera de predicció. Jo he agafat el reglament que està publicat a la web de Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, que és qui organitza la normativa de la Fórmula 1, i he agafat eines de disseny per ordinador i he creat com el meu model a manera de fer una predicció de com serien els cotxes d'aquesta temporada abans que no sortissin a pista per primera vegada.
5: Vale, d'acord. I respecte a la normativa que ha sortit enguany, amb l'anterior que va sortir fa 6 o 7 anys, què ha canviat?
6: Mira, la diferència més gran, que és una de les coses que he estudiat en el meu treball, és una cosa que es diu aerodinàmica activa, que tot i que el nom pugui sonar molt complicat, no és més que uns petits elements que es mouen i això fa que variï la forma de l'aleró. A meitat de la volta hi ha unes plaquetes que el que fan és, quan detecten que el cotxe ha entrat a la recta, el vehicle envia una senyal, el pilot prem un botó que té al volant i llavors aquests elements es mouen de posició a la posició més favorable, no? Al final és una miqueta el que t'explicava abans, que volem que el cotxe s'aixafi contra el terra i per tant necessitem unes coses diferents quan estem a la corba per fer-ho i quan estem a la recta. Doncs amb aquesta cosa que s'anomena aerodinàmica activa, el que fem és que durant la pròpia volta el pilot pugui controlar quin és l'efecte que està aconseguint a través de l'aerodinàmica d'aquest element.
5: Vale. El tema està... Tu has mirat tota la normativa de com haurien de ser els cotxes de Fórmula 1 per aquest any.
6: Exacte.
5: Davant d'aquesta normativa, tu has fet la predicció de com serien aquests cotxes.
6: Correcte.
5: Com serien aquests cotxes?
6: Doncs mira, cal destacar diverses coses. La primera és que són més petits, en qüestió de dimensions, s'han reduït una miqueta. La segona és que segurament fins que no passin uns quants anys ja els equips els segueixin desenvolupant seran més lents. I després cal destacar doncs, aquesta versatilitat que sí que no tenien tant abans, no? L'aerodinàmica activa permet fer que el vehicle sigui molt més eficient, que l'aire ens freni molt menys a la recta i puguem assolir velocitats molt més grans que amb els cotxes de la normativa passada, i també fa que puguem girar una miqueta més ràpid, perquè com tenim aquesta aerodinàmica activa podem sempre tenir una configuració que ens permeti la màxima càrrega aerodinàmica.
5: Perdó, has dit que els cotxes seran més lents?
6: Sí.
5: Llavors, però la gràcia de l'aerodinàmica és fer-los més ràpids.
6: Sí.
5: Llavors, per què preveus que seran més lents els cotxes?
6: Doncs mira, estan siguent més lents, sobretot perquè juntament amb l'aerodinàmica, que probablement sí sigui millor que la normativa de la que venim, tenim uns motors que estan tenint uns problemes per la part elèctrica, perquè ara són híbrids, i aquí estan perdent una miqueta de rendiment. Llavors, és possible que degut a aquests motors que estan generant una miqueta menys de potència, perdem una miqueta del que és de rendiment al que fa el temps en una sola volta.
5: Val, aquesta normativa que s'aplica ara, tu has creat, tu has fet l'anàlisi, no?, de com serien aquests cotxes. Ara, tot el que són les empreses o marques, diguéssim, els que fan els cotxes i els que patrocinen la Fórmula 1, quant de marge tenen per portar cada casa els seus nous cotxes?
6: Mira, t'explico. És un tema complicat perquè realment els equips no presenten el seu cotxe i per andar a desenvolupar-lo. És una cursa també fora de pista, de desenvolupament constant, que fan els equips per anar millorant el seu vehicle i no quedar-se estancat al joc on comencen a principi de temporada. Però un cop acaba la temporada, fins que comença la següent, tenen aproximadament uns 3-4 mesos que van des de finals del novembre cap als principis del març. Però sí que és veritat que moltes vegades hi ha una certa part de l'equip que comença a destinar les seves hores a planificar el cotxe a l'any següent força abans que la resta de l'empresa, i més aquesta temporada que hi havia un canvi de normativa i tot havia de començar a zero.
5: És possible que comenci una nova temporada amb cotxes antiquats i amb cotxes que compleixen la normativa? És possible dins de la Fórmula 1?
6: Exacte, és una cosa que passa. De fet, l'any passat l'equip Williams, que és on estava en Carlos Sainz, com preveien que no serien gaire competitius, el que van fer va ser abandonar el seu projecte aquest 2025 i enfocar-se en el del 2026 perquè ja havia el canvi de normativa. Pràcticament el cotxe del 2025 era el que van utilitzar l'any 2024.
5: Vale. I això no pot provocar, diguéssim, a nivell competitiu, problemes o... És a dir, que és legal...

0: tant, és una qüestió de que tots els equips compten amb les mateixes eines i és només una qüestió de com gestionen els recursos que hi tenen i el temps.
1: Val. Respecte... Em s'ha manat la pregunta. Aquest treball que has fet, creus que podria tenir aplicacions fora de la Fórmula 1? És a dir, els cotxes avui dia de carrer podrien aprofitar també la força aerodinàmica amb aquests alerons davanters? Perquè jo mai n'he vist cap, però dic, no ho sé, com a teoria es podria plantejar?
0: Clar, com a element, l'aeró davanter és una cosa que no tenim als cotxes que veiem pel carrer normal, és un element propi d'un tipus de vehicle de competició molt concret, però sí que és veritat que tot el que es vagi avançant a la Fórmula 1 respecte a invencions aerodinàmiques seran coses que s'acabaran podent aplicar al món real, com moltes altres que es fan, per un tema sobretot del que fa la seguretat, no? Al final, en un Fórmula 1 el que estem buscant és tota l'estona estem mirant el rendiment, estem buscant poder girar un quilòmetre més ràpid, que l'aire ens freni una miqueta menys a la recta, però per exemple, quan vas en una autopista, si has de fer una frenada d'emergència perquè hi ha hagut un accident i tu l'has d'esquivar, també ens ajuda aerodinàmica. Al final també podem aprofitar per córrer més a la recta o per frenar-nos més ràpid l'aerodinàmica. Llavors també ens serveix com a mesura una miqueta, no?, de reducció d'accidents, de seguretat vial, no? Per exemple, ja crec que és un Mercedes, no sé si l'has vist potser alguna vegada a l'autopista, que quan el cotxe detecta que està una recta, l'aleró que té darrere petitó es guarda i això el que fa és que l'aire el freni menys, per tant consumeix menys combustible, però quan ha de frenar, aquest element es torna a desplegar i d'aquesta manera està aixafant el vehicle contra el terra una miqueta més perquè té una millor aerodinàmica i per tant pot frenar amb menys metres.
1: Interessant, interessant. Ara sí que m'ha vingut. La pregunta anterior era que volia plantejar... Tu has vist la normativa anterior, tu creus que aquesta nova la millora o creus que també hi ha defectes o coses que dius tu, ostres, potser això millor que no ho haguessin ficat?
0: Pel que fa a l'aerodinàmica sí que crec que és un encert. O sigui, aquests cotxes, al ser més petits també i haver de jugar amb l'aerodinàmica activa, donen joc a diferències més grans entre cotxes, moltes vegades, en diferents seccions del circuit. Això permet que hi hagi una lluita més constant perquè al no ser uns rendiments tan equiparats com els que hi havia l'any passat, la diferència que fa l'aerodinàmica dona joc a moltes lluites en pista, perquè potser hi ha un cotxe que va molt bé a les corbes que són més ràpides i un altre que va molt bé a les que són més lentes. Llavors, com hi ha aquesta diferència de ritmes, acaba donant joc a situacions de lluita que es solen prolongar més amb el temps respecte a la normativa que teníem anteriorment.
1: Val, i ja per acabar, tu has fet aquest treball de la Fórmula 1 amb l'estudi de l'aerodinàmica, la nova normativa. No sé si el teu futur professional va enfocat en aquest camí, en el món de la mecànica, del motor, de l'enginyeria, o ho has fet perquè t'agrada molt la Fórmula 1 i com a passió...
0: No, mira, és una mica la meva motivació realment, perquè jo vull estudiar enginyeria automoció, i evidentment l'automoció engloba moltes coses, més enllà de la mecànica o d'aerodinàmica, però sí que és veritat que amb el temari que tenim a segon de batxillerat, per exemple, havíem vist algunes assignatures com tecnologia, havíem vist motors tèrmics, a física havíem vist una miqueta com és tot el tema d'estàtica de cossos, i per tant havia pogut com veure alguna coseta d'algun dels aspectes, però una cosa que no es tracta mai a nivell de batxillerat és l'aerodinàmica. I per tant, com volia conèixer més àrees d'allò al que em vull dedicar professionalment, i això ha sigut una miqueta també la motivació d'aquest treball.
1: Molt bé. Doncs Aaron Valera Arias, alumne de l'Institut Ramon Turró i premiat d'aquest treball de recerca, gràcies per venir i enhorabona pel premi.
0: A vosaltres per convidar-me, moltes gràcies.
2: No deixem de parlar d'educació perquè l'Escola Vedruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La iniciativa s'emmarca en el projecte Vedruna Alumni, que persegueix l'objectiu de mantenir i reforçar el vincle amb els antics i antigues alumnes. La trobada començarà a les 6. L'edifici del carrer de Mar és el que acollirà aquesta trobada per fomentar el retrobament entre promocions, refermar el sentit de pertinença a la comunitat educativa. La proposta va néixer el febrer d'enguany, coincidint amb la commemoració del bicentenari de la institució. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Vedruna Catalunya Educació busca l'objectiu de mantenir i reforçar aquest vincle. Vedruna Alumni aposta per la proximitat, el compromís, l'intercanvi i la xarxa. La voluntat de la Fundació Vedruna Educació Catalunya és que el projecte pugui oferir als antics i antigues alumnes avantatges i formació contínua, l'accés a una borsa de treball de Vedruna, informació pensada per ells i l'opció de sumar-se a propostes de voluntariat internacional. Paral·lelament a la plataforma, la institució també ha obert perfils a Instagram, Facebook i X i ha recollit a YouTube el

0: testimoni de gairebé 200 exalumnes que valoren el seu pas per l'escola. I obrim ara plana cultural. La Magnòlia Teatre estrena avui Pijames, de Mario Camoletti, sota la direcció de Tomàs Borràs. L'obra, adaptada al català, compta amb la interpretació de Montse Ballart, Josep Creus, Josep Gutiérrez, Montse Buch, Míriam Vilaró i Quimet San Juan. La Magnòlia Teatre té a més el suport tècnic de Vicenç Lerma, Cristina Olgado, Xana Calero i Josep Clapés. Pijames explica la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant i utilitza el seu amic de quart per evitar que la dona l'enxampi. Josep Creus, president de l'entitat, assegura que és una obra molt divertida i recorda que Camoletti era el rei de la comèdia i del vodevil.
1: És la història del protagonista que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant. El que passa que hi ha la dona també a la casa. Aleshores necessita una coartada i és la presència d'un amic seu, el seu millor amic, perquè vingui i es faci passar per l'amant de l'amant d'ell, no? I aquí és on hi ha tota la disbauxa i totes les situacions d'enredo que es creen, no? A partir d'aquí. Les quasi dues hores que dura l'obra us ho passareu molt bé, la gent que vingui, perquè és una obra molt divertida, de Marc Camoletti, és un autor que era el rei de la comèdia, del vodevil. De fet, aquesta obra, originalment Camoletti la va escriure amb un altre títol, No et vesteixis per sopar, que és una obra que la Magnòlia va fer almenys fa 15 o 16 anys, ja l'havien fet, i el mateix Marc Camoletti va fer una adaptació de No et vesteixis per sopar amb aquest Pijames.
0: Creus comenta que el grup se sent còmode fent aquest tipus de comèdia i diu que el públic la vol. Ho fas per la gent que et segueix, que és el que et demana, afegeix.
1: Nosaltres ens sentim còmodes fent aquest tipus de comèdia, ens agrada, a més, i també tenim un públic doncs, que ens demana aquest tipus de comèdies. Ens agrada fer-ho, gaudim, veiem que el públic també disfruta. Al cap i a la fi ho fas doncs, pel públic, no? Per la gent que te segueix, que és el que te demana i estiguin contents. Jo personalment gaudeixo tant fent un drama com una comèdia, i m'agrada més l'alta comèdia, la comèdia intel·ligent, que el vodevil. Me sento més còmode que no passa amb això, però aquest tipus de producte també és un producte que agrada molt i que té molt de públic. Aleshores, el que volem a la Magnòlia és fer una mica de tot, no? Fer una mica de tot. Però sí que una vegada a l'any o així tenim una cita amb el vodevil, que és la comèdia per excel·lència.
0: Per altra part, el president de la Magnòlia Teatre també ha explicat que enguany l'entitat celebra el seu 40è aniversari. Creus avança que el grup treballa en una obra dramàtica, Sempre a la tardor, que s'estrenarà al novembre juntament amb una exposició de cartells d'algunes de les obres que el grup ha interpretat al llarg de la seva història.
1: Celebrem el 40è aniversari. Fa 40 anys que es va fundar la Magnòlia. L'amic Tomàs Borràs i jo fa 40 anys que van crear el grup, i aquest any doncs ja estem treballant també paral·lelament a aquesta una altra obra que la tenim prevista pel mes de novembre, primers de novembre, que es diu Sempre a la tardor, i que és una obra dramàtica. I conjuntament amb l'estrena al novembre també volem muntar a la sala de baix del Centre Cultural com una exposició de pòsters, no? Cartells de... no totes, perquè no tenim tots els cartells de 40 anys, però sí que en tenim moltíssims, més de 30, i volem fer doncs com una exposició dels cartells, de tot el que s'ha fet.
0: La Magnòlia Teatre interpretarà Pijames avui a 9:15 i demà diumenge a les 7 al demà i diumenge al Centre Cultural a les 7. Les entrades es podran adquirir de manera anticipada els 3 dies, una hora abans de la funció, i dissabte i diumenge també de 12 a 1.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I en esports, el Ramon Mas, arquitecte i Camp Malgrat, el CB Pedagogium Negre, el Club de Bàsquet Granollers i també el Joventut de Badalona 3 lluitaran aquest cap de setmana per endur-se el Campionat de Barcelona de la categoria cadet masculí nivell A1, que es disputarà al pavelló Germans Margall. Les semifinals es jugaran dissabte a la tarda. El Granollers s'enfrontarà al Joventut de Badalona a les 5 i l'ECAM Malgrat jugarà contra el Pedagogium Negre a les 7. Els equips que perdin s'enfrontaran diumenge a les 5 i lluitaran pel tercer lloc. Els guanyadors jugaran la final a les 7. Oriol Carbonell, president de l'ECAM, explica que poder acollir aquestes finals ha comportat molta feina prèvia. L'objectiu és, segons Carbonell, garantir que tot surti bé.
3: Al ser el primer any que ho fem, reunions amb la federació, tot el tema d'organitzar com anirà els partits, el dissabte per la tarda i diumenge per la tarda, des de les 4 de la tarda hi haurà aquesta activitat, després el segon cap de setmana, el dissabte, sí que serà més intens perquè serà dissabte al matí i dissabte tarda, i tot això involucra, bueno, que hi hagi gent, el pavelló, ambient i tot el tema aquest de, bueno, d'organització amb la federació, molt contacte federació i ajuntament perquè tot pugui sortir com es mereix.
0: Un dels equips que disputarà la fase final del Campionat de Barcelona és el cadet masculí de l'AECAM, entrenat per Marc Pedemonte. Carbonell diu que és un equip que ha treballat molt aquesta temporada i assegura que és una satisfacció que hagi pogut arribar tan lluny.
3: L'equip està entrenat per Marc Pedemonte. És un equip de jugadors de Malgrat i algun jugador de la Santa Susana, però és un equip que porta molts anys jugant junts. I és un equip que al final està treballant molt amb l'objectiu de poder arribar en aquestes finals. Per l'AECAM suposa que és una de les, des de fa molts anys que no s'organitzava uns campionats així, i és donar visibilitat també al nostre poble i al nostre club. Que un equip del nostre club pugui arribar a unes fases finals que feia molts anys que no passava, doncs és una satisfacció molt gran.
0: El president de l'AECAM convida tothom a apropar-se aquest cap de setmana al pavelló Germans Maragall per gaudir de bon bàsquet i bon ambient i per donar suport a l'equip local.
3: Animem a tothom de que li agradi el bàsquet i disfrutar d'un cap de setmana de bon bàsquet i de molt bon ambient. El nostre cadet juga a les semifinals dissabte a les 7 de la tarda, vull dir que animem a tota la gent del club i tota la gent que li agrada el bàsquet, doncs que vingui a participar, a animar. I si arriba a la final, pues, pots animar el cadet aquest.
0: Després d'acollir aquest cap de setmana la fase final del Campionat de Barcelona cadet masculí, l'AECAM organitza el dissabte 6 de juny les finals del Campionat de Catalunya de la mateixa categoria.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Òrrius, on ahir es va declarar l'incendi al pati d'una indústria de ceres i parafina que es va propagar a la zona forestal del voltant. Els bombers han donat per controlat l'incendi aquest divendres a les 6 del matí. Protecció Civil ha enviat un missatge a la població per aixecar el confinament a partir de 7:45. Durant la nit, el cos ha mantingut un dispositiu de 5 dotacions i un equip de drons per deixar cremar les 500 tones de parafina que hi havia emmagatzemada. Segons detallen els bombers, en la zona d'incendi vegetal no hi ha cap punt calent, mentre que a la zona industrial encara hi ha zones que fumegen. De tota manera, demanen a la població no acostar-se a la zona de la indústria. Segons els agents rurals, el foc vegetal ha tingut una afectació de mitja hectàrea. I a nivell català, avui es parla de nou de les negociacions entre els sindicats d'educació i la conselleria. De fet, els sindicats han reclamat voluntat negociadora. La consellera Esther Niubó, poc abans d'entrar a la reunió d'aquest divendres al matí, en la qual hi participa la titular d'Educació. Després que una vintena de dirigents sindicals hagin passat la nit tancats a la seu del departament, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que no es mouran fins que els responsables d'Educació mostrin aquesta voluntat i no ha descartat ampliar les mobilitzacions previstes per als pròxims dies. També ha demanat al col·lectiu que segueixi mobilitzat en la jornada d'aquest divendres i, paral·lelament, un centenar de persones s'han concentrat davant del departament i han tallat la via Augusta, a més de bloquejar també l'estació del Cremallera de Montserrat. I encara parlant en àmbit català, la Generalitat augmentarà a partir de dilluns dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Així ho ha anunciat aquest divendres el president Salvador Illa, que ha defensat que el programa és un èxit perquè ajuda els joves a superar el mur de l'entrada. Segons fonts del govern, l'ampliació de l'edat beneficiarà una 600.000 persones. Catalunya serà així la primera comunitat autònoma en allargar l'edat límit per accedir a aquest programa, que en els primers 11 mesos de vida ha donat 1.698 préstecs. Fins ara, el preu mitjà del préstec s'ha situat en els 36.000 euros, mentre que l'edat mitjana dels sol·licitants ha estat de 29 anys. D'altra banda, el preu mitjà dels habitatges s'ha situat en els 190.000 euros. Hora ara de conèixer la previsió meteorològica. Ho farem de la mà del meteoròleg Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
4: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I és hora ara de conèixer l'agenda d'actes pels propers dies. Avui, de fet, molt carregada amb el Solidarity Park i també amb la jornada Gluten Free. És la tercera jornada pel col·lectiu de celíacs, una jornada Gluten Free que se celebra a les Peixateries Velles des de 4:15 de la tarda fins les 9 del vespre. Hi haurà un taller de cuina infantil a càrrec de l'ecochef Nàdia Pereira i també actuacions musicals dels grups d'alumnes de l'Institut Ramon Turró. I en el marc del Solidarity Park que comença, que ja ha començat de fet aquest divendres, s'ha fet avui la trobada d'estudiants, però la inauguració oficial és a les 6 de la tarda a la biblioteca. Seguirà la inauguració de l'exhibició col·lectiva d'artistes iraquians també a la biblioteca a partir de 7:15, i a 7:45 serà la presentació del llibre Moros contra Franco, també de nou a la biblioteca. A les 9 serà el concert inaugural, en aquest cas a la sala de la Barretina Vermella. Els actes del Solidarity Park continuen dissabte amb el mercat d'entitats i associacions, també concerts, xerrades, exposicions i la presentació d'un llibre, a més d'un dinar de germanor, i s'allargaran fins diumenge, moment en què s'acomiadarà amb una assemblea de valoració i una taula rodona de testimonis de presos del franquisme. L'Ajuntament també celebra dins la Setmana de la Natura Descobrim els herbaris i taller d'estampació botànica amb flors fresques, una sortida pels camins de l'entorn del Molí de la Sal per identificar i recol·lectar plantes, i després un taller per elaborar un plec d'herbaris. Serà a 9:45 del matí fins a 1:00 del migdia al Molí de la Sal. Tota l'agenda d'actes completa a les xarxes socials d'Ona Malgrat amb el detall del Solidarity Park. Repassem ara la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
5: Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
7: Guanyaré, faré història.
8: Sí, sí.
6: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
7: Has parlat amb ells?
8: Amb qui?
7: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
9: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
10: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Votaría a favor de acogerlos?
9: ¿Herberriu?
10: Sí.
9: Aprobado por unanimidad.
11: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
9: En realidad, son sirios.
10: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
9: No, de Siria.
6: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
12: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
13: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
14: amor?
13: Sí, primer amor o primer crush.
14: Las dos, creo. Es muy raro.
13: A los 30.
6: Ah, el drama... Una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
15: No lo sé.
5: Un poco de drama.

Repassem els titulars del dia. L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística. Aaron Valera, alumne premiat de l'Institut Ramon Turró i Darder, dissenya un aleró de Fórmula 1 pel seu treball de recerca. L'Escola Badruna organitza una festa amb exalumnes aquest divendres a l'edifici del carrer de Mar. La Magnòlia Teatre estrena Pijames aquest divendres. L'ICAM serà anfitrió de la fase final del Campionat de Barcelona cadet masculí de bàsquet.

0: merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes.

0: Ona Malgrat, la millor música de tots els
1: temps. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
2: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.